just slow your roll.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Escoltes i cants.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

I jo vull deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Volkswagen aprova una nova retallada de la plantilla i deixa en l'aire el futur de la marca SEAT. Els plans aprovats pel Consell de Supervisió del grup preveuen la supressió de 50.000 llocs de treball a tot el món d'aquí al 2030. S'afegeixen als 50.000 acomiadaments que ja es van pactar l'any 2024. Tot i que la continuïtat de la planta de Martorell no està en qüestió, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, no descarta que alguns d'aquests acomiadaments afectin la plantilla catalana. Declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: Els plans de Volkswagen no contemplen l'electrificació de cap model de SEAT i que només es fabriquin models elèctrics de Cupra. Això ha coincidit amb la publicació de diversos mitjans alemanys que la marca podria desaparèixer l'any 2029. Tot i això, Matías Carnero assegura que en la reunió d'ahir no es va parlar d'aquesta possibilitat i des de SEAT asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca. Passem ara a altres informacions en format més breu. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve. Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués al darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència. Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris que han multiplicat les crítiques contra ell. Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Malvines al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit. El president argentí vol sancionar les empreses que extreguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país. I una gala al Liceu ha servit per estrenar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena avui, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Els Mossos han trobat restes humanes a l'interior d'una casa de Santa Bàrbara, al Montsià, on buscaven un nadó desaparegut. Dimecres, la Policia Nacional va detenir els pares a València, després que l'avi de la família denunciés la desaparició de la criatura d'un any i mig. Ahir els van traslladar a l'habitatge de Santa Bàrbara, on es va fer una inspecció que va durar hores fins que es van trobar les restes. A la casa, els agents també hi van trobar una trentena de gossos en males condicions i alguns animals morts. Els dos detinguts han passat a disposició del jutjat d'Amposta, que ha decretat el secret de les actuacions. La investigació continua oberta per determinar què va passar amb la criatura. Esports. Paula Badosa ha plantat cara, però ha quedat eliminada aquesta matinada en la segona ronda de l'Open dels Estats Units de tenis. L'empordanesa ha perdut contra la nord-americana i cap de sèrie número 4 del torneig, Coco Gauff, en dos sets, 6-4 i 7-6. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi va participar Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'Assemblea de Socis Blaugranes es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos rècords superiors als 1.000 milions d'euros. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asensio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per una sanció per conduir begut que li van imposar aquest estiu.
0: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya, només diré una cosa. Divendres.

0: Bon dia, matiners. Avui és divendres, 4 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que des d'avui i fins diumenge s'intensificarà més la calor. Divendres tindrem, és a dir, avui, un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Una dona calorosa, Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Polinyà el sol sortirà a les 7 i 20 minuts del matí i aquí el dia durarà exactament 13 hores.
2: 13 hores.
0: 13 hores, eh? Ja pensava que, dic, no sé si m'ho està deixant penjat o està reblant d'aquesta manera. I ella a vegades és una mica gèlida. Lara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, jo no soc gèlida.
0: Està freda com el gel.
2: No és veritat.
0: Mira,
2: gràcies, Marta,
0: no.
2: Gràcies.
0: Ah, vinga.
2: A més, heu d'estar contents que avui us porto una cita de Beyoncé, que diu, hem d'ensenyar als nostres fills les regles de la igualtat i el respecte, perquè a mesura que creixin, la igualtat de gènere es converteixi en una manera natural de viure.
0: Bones paraules, sens dubte, de Beyoncé. Maiol Roger, també, molt bon dia, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, parlarem amb Sor Lucía Caram, que la tindrem, que està a Ucraïna i està demà president ella, i a part de ser protagonista l'altre dia a Manresa, protagonista voluntària. També tindrem la consellera Sílvia Paneque per parlar d'habitatge i parlarem de la pel·li Cronos, que avui s'estrena sobre el 17 d'agost. Sí. I atenció a la traca final del cap de setmana del matí de Catalunya Ràdio. Després te'n dono més detalls.
0: Oh, per favor, que bé que m'ho deixes, això. Gràcies, Maiol. Fins ara. I per acabar la setmana, home, una novetat musical que us encantarà i que sona per primera vegada a la ràdio.

0: meves penes.
1: És hora de navegar i posar rumb cap a una nova col·laboració que es convertirà, sens dubte, en un dels èxits del final de l'estiu. A veure si sabeu de qui us estem parlant. Segurament els heu reconegut. Avui es presenta Amb qui estaràs, la nova cançó de Ginestar amb Nil Moliner. Quina meravella! La Júlia Serrasolses ens ha enviat aquesta nota de veu explicant-nos més detalls d'aquesta cançó.
2: Bon dia, matiners. Som Ginestar i estem molt contentes perquè acabem de publicar una cançó en col·laboració amb el nostre estimat Nil Moliner. Una cançó que es diu Amb qui estaràs i que tracta sobre una ruptura. Agafa la metàfora del trencament de cor com si es portés a la realitat. I esperem que gaudiu moltíssim aquesta cançó, que tingueu un bon inici de curs.
3: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
4: Doncs mira, avui anem al Paraguai amb una notícia que estic convençut que t'agradarà.
1: Ah, que bé que m'ho vens, ja m'encanta.
4: Mira, anem a l'aeroport d'Asunción.
1: Val.
4: I han detingut dues ciutadanes de Malàisia que intentaven pujar a un avió, atenció, amb 45 ous enganxats al cos.
1: Però un moment, ous normals?
4: Que t'explico.
1: Ah, val. Sembla el Gran Prix, així, de moment. Saps què vull dir?
4: Et puc avançar que no volíem fer una truita al capdamunt de la
1: vida. Ni ous remenats, eh?
4: Se sospita que els ous són de guacamai.
1: Ah.
4: Que és una espècie de lloro de colors vistosos que té molt de mercat, es veu a Bangkok.
1: Els de guacamai no és aquest de Rio? Aquests blaus? No són els... Ara no ho sé. Ara aquí
5: el vaig a buscar ara mateix.
1: Busco guacamai.
4: En tot cas, he buscat preus, eh?
1: Val.
4: Què costa a Bangkok un guacamai, un lloro d'aquest tipus?
1: Sí.
4: I resulta que, home, feien negoci, perquè està entre els 750 euros i els 2.500. Però,
1: oh, Déu-n'hi-do,
4: hi ha espècies d'aquest tipus de, sí, de lloro
1: de
4: que
1: lloro.
4: Poden arribar a superar els 10.000 euros.
1: Quina bestiesa!
4: Hem de dir que
5: portaven
4: 45 ous, eh? O sigui, imagina't, comencem
1: tot un negoci,
4: aquestes xifres per ous. A més, no t'ho perdis, perquè les detingudes portaven fins i tot estris camuflats,
1: sí,
4: per intentar fer una incubadora. Un cop pujessin...
1: Ah, que bones elles, perquè eren com la mare dels guacamaios, no?
4: Estem parlant d'un vol una mica llarg i havien d'incubar els ous mentre estiguessin en ple vol. Ara els ous estan requisats, mesurats i traslladats amb un centre perquè els acabin d'incubar i quan sàpiguen si realment és un guacamai, doncs en funció de si és un guacamai o és una altra espècie, doncs
1: decidirà
4: una mica quina és la pena d'aquestes dues detingudes.
1: Va, i el Roger envia... Deixa'm que acabi d'aquesta manera. Diu, al senyor dels ous li van preguntar per a què són, diu... Paraguai.
4: Molt bé.
1: Bon cap de setmana, Àlex. Avui el món serà un lloc una mica millor per les expectatives que genera un possible tractament contra l'Alzheimer. Andreu Merino.
6: Estem parlant de la teràpia TED-101, pensada per evitar la neurodegeneració. L'assaig clínic amb humans començarà a principis de l'any que ve i té per objectiu no només frenar la malaltia, sinó recuperar capacitats que els malalts hagin perdut des del diagnòstic. Les proves es començaran a fer a Austràlia, mentre que la companyia responsable del projecte continua treballant per poder estendre-les a Europa, incloent l'estat espanyol, que de fet és on s'ha dissenyat i desenvolupat la teràpia. Com sempre, en aquests casos encara és d'hora per llançar campanes al vol, però evidentment la notícia suposa un gran avenç i dona esperança a malalts i familiars.
1: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La companyia de teatre Campi, qui pugui, debutarà a Corea del Sud.
5: Sí, de fet, jo crec que ens estan escoltant ara mateix i estan agafant l'avió per anar cap allà. La companyia de Castellxera ja ho té tot a punt per portar la seva obra Matres, premiada amb 3 premis Max a l'altra punta del món. I si us pregunteu com han adaptat aquesta obra per portar-la precisament a Corea, doncs atents al que ens ha explicat la seva directora, la Cristina García.
7: L'adaptació ha suposat mesos de treball, sobretot per buscar l'essència de la història, perquè originalment és una peça de teatre de text, així que hem hagut de reduir totes les escenes més textuals i de diàleg i convertir-les en acció. Per altra banda, hem treballat amb el teatre que ens programa i ha contractat l'espectacle per buscar un actor local coreà que és qui ha enregistrat totes les veus en off, que són els monòlegs.

0: Un home ràpidament s'hi atansa i l'empeny a terra.
1: Do not touch my new driver.
0: No toquis el meu nou driver, l'amenaça. Doncs bé, a la direcció de l'empresa de material de golf Good Good li va semblar una bona idea aquest anunci per publicitar el nou producte. No ho va ser. La polèmica que va suscitar aquest spot li ha fet perdre patrocinis al circuit professional de golf i ha acabat costant el càrrec del conseller delegat, el president i el vicepresident de màrqueting de la companyia.
2: Doncs una molt bona decisió i sobretot una molt bona notícia. Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia a tots els que us aneu despertant, com sempre, amb els matiners. 24 anys després del seu llançament, la CDG de l'SketchUp ha ressuscitat.
3: La CDG s'ha fet viral a TikTok perquè un personatge de la sèrie The Hawk el té de tota trucada. Així doncs, el tema s'ha donat a conèixer als Estats Units. Fins i tot, la cantant Zara Larsson ha fet un TikTok amb la cançó comentant que li sembla un tema molt divertit. Home. I explicant el que aquí ja sabíem, que és que la CDG és un homenatge al primer rap de la història, el rap Rapper's Delight de Sugar Hill Gang.
2: Jo-El Achim Aeon.
3: Escolta, et contractaran, eh?
2: Vinga, va, per favor, seguim.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalés.
2: D'aquí uns moments, per ser els matiners de Catalunya Ràdio, un particular homenatge a una dona que avui fa anys. Però abans, tal dia com avui naixia Beyoncé. Marta.
3: Avui fa 45 anys. El seu número preferit és el 4, perquè fa anys avui, 4 de setembre. També el seu marit, que els fa el 4 de desembre, i la seva mare, que els fa el 4 de gener. Es veu també, que es va casar el dia 4 d'abril del 2008, i com Rosalía sembla que no li va anar gaire bé quan es va presentar a un talent show, quan Rosalía, per exemple, recordem, es va presentar al Tu sí que vales, ella, Beyoncé, es va presentar al concurs que es diu Star Search, quan tenia 12 anys i no va acabar portar-se cap premi. La fama, però, li va acabar venint anys després.
2: Molt bé, doncs avui felicitem a Beyoncé per aquest aniversari, per aquesta fantàstica carrera i per tots els èxits aconseguits. I precisament, arriba el moment de fer un repàs a la tele. I després la felicitarem. Avui és el seu aniversari, però ara els matiners repassarem algun dels seus grans moments. Us estem parlant de l'actriu Yolanda Ramos, que ens ha regalat grans moments a la tele. Lara.
3: Sí, com per exemple el del seu personatge de Paquita Salas, Noemí Argüelles, es va convertir en un dels personatges més estimats d'aquesta sèrie creada pels Javis.
5: Equipo de investigación o equipo de la mierda. Glorita Senna. Si eres lista, el team del dinero. Me cago en Dios. La muerte es la muerte, no es moco de pavo. La misma tribu, el mismo entierro, el mismo difunto. Un 2 de febrero, sin cámara, con las caras hasta aquí de largas.
6: Llorar.
5: Porque la muerte duele. Hable muy fuerte, por favor. Estamos todos muy a ver. ¿Qué? Bueno, aquí lo tenemos. Me cago en Dios y en mi puta madre. Un coño biselado. Le han biselado el coño, pero se ve la lengua que es un coño, como una catedral. Yo me quiero morir, ¿eh?
7: Nos ha llamado esta nena que está haciendo la muy bien, que está petando mucho, Rosenda. Muy flamenca, muy, y no hemos podido. Consideramos que el trabajo que estamos haciendo se merece el 50%.
8: Sí, sí, sí, sí.
7: Es más honesto cobrar lo que uno se merece, si no, al final acaba robando.
2: Bé, de fet, també més enllà de la seva carrera com a actriu, Yolanda Ramos ha fet moltes més coses.
3: Per exemple, sí, l'hem vist de concursant en programes com Masterchef.
9: Yo recuerdo una imitación tuya sobre Ana Obregón maravillosa.
10: Sexy, sexy, sexy. Hace muchos años, yo era muy joven.
11: Que es gracioso, sí, pero gracioso. Perdona, ha sido una serie que hacía 7 millones de audiencia todos los lunes en Televisión Española. O sea que...
10: Ya está enfadada.
11: Yo tocaba viernes mercadillo, plaza del mercado. 6 bragas, 25 pesetas de entonces.
12: ¿Te comprabas bragas en el mercadillo?
11: Pero así, ¿eh? Del brazo de la gitana.
12: Y te lo envolvían en papel de periódico.
13: ¿La braga?
11: La braga.
12: ¿Y después te la ponías?
11: No me lo se lavaba, hombre.
14: ¿Has seguido cocinando después de tu paso por Masterchef? ¿Que vas a cocinar con uno de ellos?
11: No. ¿Va en serio?
10: ¡Ostras, qué alegría, chicos!
11: Si pudieras, ¿a quién elegirías? Ay, es que son todos tan buenos. Es que no tengo ni idea, todos.
2: Y Yolanda Ramos, que també ha actuat, com hem vist

0: En moltes ocasions també ha cuinat i per acabar-ho de domar... Fortíssim. També ha cantat. O, si més no, ho ha intentat.
1: L'actriu va participar a Tu cara me suena i ens va regalar moments com el que sentirem ara cantant Soy un gnomo.

0: Quina meravella, per favor.
1: És que ho fa tot.
2: I jo espero que els oients hagin... És que té la vida. Si podeu recuperar el moment Yolanda Ramos, el Tocara Me Suena, fent de David el Nomo, la vida serà una mica més feliç, us ho puc ben assegurar. 9 minuts, 5:45 del matí. Doncs vinga, moltes felicitats i un petonàs enorme a l'enorme Yolanda Ramos. Obrim la revista del Cor dels Matiners. Ui, avui, per cert, amb declaracions d'Ivana Rodríguez. Qui és Ivana Rodríguez? Es poden estar preguntant molts oients. Doncs la germaníssima de... Soy Georgina.
1: Gio.
2: Gio.
1: Ha sigut una de les convidades del nou programa de Cristina Pardo, que s'ha estrenat al capdavant de la Mesa Antena 3 i que, per cert, ho ha fet sent líder d'audiència. Li ha preguntat si és normal que la gent pensi que té el que té per ser germana de qui és, i ha dit això.
3: Sí, eso pasa constantemente. Pero bueno, yo tengo mi camino, que me he ido esforzando desde chiquitita, estudiando día a día, siendo súper responsable, trabajando. Yo empecé a trabajar en moda en Madrid mientras estudiaba en la universidad. O sea, yo en mi día libre iba a la universidad. Entonces, quiero decir, todo el esfuerzo que yo tengo detrás, primero, empecé a estudiar en la carrera a la vez que trabajaba, todo eso no me viene por ser hermana Georgina, me viene por mi sacrificio y quién soy.
2: A veure, hi haurà part de raó.
1: Però a veure, que hagis estudiat i treballat, com molta gent. No fa que siguis famosa.
2: Però és que et dic una cosa.
1: I visquis el cuento.
2: No sé si em cau pitjor la germana que Georgina.
1: A mi sí. És que la Gio em cau bé.
2: És que jo
1: seria amiga de la Gio.
2: Jo també, perquè ella té un puntet guai, però la germaníssima...
1: Se n'aprofite.
2: I va estar...
1: Maestros de la costura, no, o algun d'aquests, no?
2: El Bake Off, el de postres.
1: Ah, sí? Aquesta no la tenia controlada.
2: És que no és natural, aquesta noia. És que...
1: Que no té res.
2: M'estic mossegant la llengüeta aquest matí, t'ho dic, perquè se'm cau fatal.
1: Pues no ho havíem notat. Vinga.
2: No, que no, carinyos. L'actriu Abril Zamora demana alerta, boicotejar Harry Potter.
1: Sí, ara que s'ha anunciat que s'obrirà un parc temàtic dedicat a Harry Potter, l'actriu i activista trans Abril Zamora ha lamentat a les xarxes que la gent continuï recolzant aquesta saga sabent que la seva autora, J.K. Rowling, és una persona obertament transfoba.
4: Sí, el dinero que gana J.K. Rowling por Harry Potter lo destinará a organizaciones terribles que fomentaran el abuso infantil, que fueran racistas, que fueran nazis... La gente no compartiría este tipo de contenido, pero como es simplemente transfobo, parece que no es algo tan importante y da pena descubrir esto. Me alucina que la gente no se posicione con esto, ¿no?
2: Doncs és cert que després de les declaracions de J.K. Rowling al col·lectiu, m'estranya la poca conseqüència i la repercussió que ha tingut,
1: poquíssima.
2: Perquè jo
1: estic
2: crec que es va fer molt poc soroll, Una mica d'hipocresia, perquè com que ens encanta Harry Potter, no toquem a l'autora.
1: Sí, sí,
2: però
1: una mica protegida.
2: Té tota la raó, Abril Zamora, la veritat. Ai, amb aquesta musiqueta, que estem com perquè us encengueu un encens a casa vostra mentre feu el cafè del dia.
1: No, que es marejaran.
2: No, escolta'm, jo ho faig al matí,
1: Ah, sí?
2: Jo faig el meu ritual.
1: Oh, ets una mica bruixa, tu.
2: Jo, John, Elm, Achim, Eiel. Moment de connectar-nos amb els astres i saber què ens explica la gent de l'astrocat.cat. Cristina Borreguero, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui, divendres 4 de setembre, encarem un cap de setmana amb la lluna transitant pel signe de cranc. Una energia que ens demana tornar a casa, simbòlica i literalment, compartir temps amb la família i escoltar més les nostres emocions. No cal omplir l'agenda de plans. Potser el que necessitem és descansar, cuinar alguna cosa bona o gaudir de la gent que estimem. Aquest cap de setmana, cuideu-vos i deixeu-vos cuidar. Feliç divendres!
2: Escolta, Marta, com fa el cargol quan el tires de la cassola? I què faria un cranc?
1: Ostres!
2: És que l'has fet ara així?
1: No, però que així cap enrere.
2: Anem cap endavant en comptes de cap enrere, per favor. Aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Evidentment, què ha sigut això?
2: És igual, un moment random dels que tenim.
1: Perfecte.
2: Aquí els matiners. Clar que sí, home. Vinga.
1: Doncs a veure, vinga. Felicitem la sempre estupenda, positiva, divertida i totes les coses que tinguin a veure amb la felicitat, perquè avui fa anys l'actriu Yolanda Ramos, que arriba als 58.
2: Molt bé.
1: També l'estimadíssim actor Ivan Massaguer, que sempre que fa papers de tio dolent fa bastanta por, però ell és un altre pali.
2: Ell és molt bo, però quan li toca el Massaguer fer de dolent...
1: Oh, perquè és bon actor.
2: Aguanta't,
1: Sí, sí.
2: Et cagues.
1: Però ell és un tros de pa, s'ha de dir, que és un tros de pa. I avui, a més, fa números rodons, en fa 50. Ostres, tu, la vida, com
2: molt
1: passa,
2: bé,
1: et felicitem.
2: Sí, jo també he pensat avui, dic, hòstia, 50, el Massaguer.
1: Déu-n'hi-do. I com no podia ser, ara li hem dit bé,
2: pobre,
1: tu.
2: Que si ens està escoltant, ja em pregunteu
1: què hi ha. Déu-n'hi-do, quina vida, clar.
2: Quina vida més viscuda.
1: Que bé, quants anys a la motxilla.
2: I tant.
1: I com no podia ser d'una altra manera, també felicitem la mega estrella de la música, la Beyoncé, que avui en fa 45. Que bons que són els de la collita del 81.
2: Que m'ha estat un escrit, jo.
1: Sí, això. Que ets del 81?
2: No.
1: Ah, no, i ara?
2: El meu germà gran.
1: Feliç aniversari i amunt els cors, que no hi ha millor dia de la setmana per celebrar un aniversari.
2: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
6: Bon dia, matiners.
7: Mariona Ribas, actriu.
6: Us deixo una cançó per començar el dia que a mi m'encanta perquè és optimista, té ritmillo, és guai, és fàcil de cantar, de lletra és molt xula i que és ideal per posar el cotxe, especialment els dilluns, que ens ajudi a començar amb molta, molta energia. És la cançó Nothing Like a Sunny Day de Mac McAnally. Espero que us agradi, que tingueu un molt bon dia i amunt.
7: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 4 de setembre. Bon dia de nou, Àlex Bosch.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera.
1: S'hi ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve.
0: Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
1: El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència.
2: Esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
1: Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris, que han multiplicat les crítiques contra ell. Sentim el popular Alberto Núñez Feijó, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Mohamed VI es un asesino. I ustedes, unos pusilánimes.
5: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I Javier, això no ho fa.
0: Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Maldives al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit.
1: El president argentí, volíem dir, vol sancionar les empreses que es treguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país.
6: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
0: Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca Seat.
1: La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. Matías Carnero, del comitè d'empresa de Seat.
7: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan hacer. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: El grup alemany no preveu electrificar cap model de Seat, tot i que des del comitè d'empresa asseguren que en la reunió d'ahir no es va parlar de la possibilitat de suprimir la històrica marca.
0: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil.
1: El noi de 15 anys té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís un cambrer fa 2 mesos també a Manresa. Els dos detinguts s'han ingressat en règim tancat i els Mossos mantenen oberta la investigació sense descartar noves detencions.
0: La grip repunta a Catalunya en ple estiu.
1: Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. L'augment s'atribueix sobretot a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on recordem, és hivern. Salut, però, assegura que no és un pic com els de l'hivern ni que el virus sigui més virulent, tot i que sí que pot tenir símptomes poc comuns. Jacobo Mendioroz, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
8: No necessàriament provoca el típic quadre capterral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: I avui s'estrena als cinemes la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
1: La cinta, coproduïda per 3CAT, es va presentar ahir en una gala al Liceu de Barcelona i reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies.
0: Bon cap de setmana, Àlex.
1: Igualment.
0: Que vagi bé. Vinga, va, 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Avui amb la solitud de Pedro Sánchez en totes les portades.
9: Sí, això és el que destaquen tots els diaris menys El País, que hi continua passant de puntetes. Titulen, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. La resta, però, veureu que van per un altre camí.
10: La Vanguardia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. Titular, gairebé pastat a l'ara. Sánchez es queda sol de defensant el Marroc al Congrés.
9: A Madrid, la premsa conservadora aprofita per sucaripar. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se.
10: Destaquem també tres fotos també de solitud. A l'Ara, Sánchez sol a l'escó, amb mala cara. A l'ABC, una cadira buida, mentre la ministra Robles i el ministre Marlaska i a la Razón doble foto encarada. Sánchez capcot, tocant-se els ulls, i Feijó amb una mà alçada semblant que li diu adeu.
9: Això en un dia Canalies en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts.
0: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts. Avui els articles d'opinió, la crisi de Ceuta, torna a centrar totes les mirades.
10: L'editorial de La Vanguardia exposa que el ple del Congrés no va aportar gaire llum sobre els fets i va evidenciar la solitud de l'executiu espanyol.
9: També remarca que l'executiu ha de gestionar millor aquesta crisi, però també ha de ser molt clar sobre la participació o no del Marroc i, en funció d'això, prendre mesures.
10: L'Ara diu que el Marroc és el gran problema de la política espanyola.
9: I afegeix que Sánchez està atrapat pel xantatge marroquí i practica una política d'apaivagament amb uns resultats més que dubtosos.
10: El periódico lamenta que el president no va respondre a les qüestions que ell mateix es va fixar i que motivaven la seva compareixença.
9: El diari exposa que, per tant, Sánchez no va calmar la crisi i va confirmar l'aïllament del president i del seu partit, mentre Ceuta continua assumida en el caos.
10: Per al Mundo hi ha pocs dubtes que l'arribada de migrants va ser un atac híbrid destinat a desestabilitzar Espanya.
9: I assegura que el president va ser incapaç de restaurar la desconfiança fiança que genera la seva incomprensible defensa del Marroc.
10: L'editorial del País és el més tebi, sens dubte, i evita criticar Sánchez. Simplement diu que el govern espanyol ara hauria de redefinir les relacions amb el Marroc.
9: També diu que si el que va passar va ser un atac híbrid, és essencial que cap protagonista polític sigui còmplice de la situació.
0: I a aquestes hores del matí, bon divendres, Sílvia Solanes.
11: Bon divendres, què tal?
0: Repassem, com sempre, la premsa digital. Vaja, acabo de llegir els titulars. Expectadíssim amb l'últim que ens llegiràs. Anem a pams per això. Qui no ha calculat bé?
11: Doncs un noi que ha trencat un pilar de l'Alhambra fent parkour.
0: Maravilla.
11: Els danys estan valorats en gairebé 12.000 euros. La zona afectada es troba tocada al Palau de Carles V. El parkour, com tots sabeu, consisteix en salvar obstacles que es troben al camí amb salts, tombarelles i altres moviments. El patronat de l'Alhambra i el Generalife han presentat una denúncia a la policia. Ho llegim al diari Sur.
0: Si aneu al Delta de l'Ebre, hi trobareu uns nous senyals de precaució.
11: Sí, és el senyal de trànsit de precaució, el triangle, el clàssic, però dins hi ha un dibuix on s'hi veu un ànec i els seus pollets. És molt bonic.
0: Que bé.
11: Concretament està en el camí d'accés a les Salines de la Trinitat. La idea és protegir les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, que és un dels espais de més valor ecològic de la zona. Pretenen reduir així la velocitat dels cotxes i evitar atropellaments dels pollets i exemplars d'espècies protegides durant el període de cria. Ho veiem a l'Ebre Digital.
0: M'agrada molt aquesta proposta. No tot tanca, mira.
11: Sí, és molt bona notícia. Un jove forner ha salvat una fleca del Poble Nou a Barcelona.
0: Bé.
11: Veiem a BTV que diu: érem nosaltres o una gran cadena. Es tracta del forn Gil, que preveu obrir la nova botiga, on hi va haver la fleca cruixent amb més producte salat ara i cafè d'especialitat per emportar.
0: I alerta! Ho estàvem comentant. Si sou de tastar nous gustos de gelats, pareu l'orella.
11: Perquè la gelateria queda una mica lluny,
0: Sí.
11: La central heladera de Can Vados, això és a Galícia, elabora desenes de sabors, entre els quals hi ha gelats amb alcohol.
0: A veure.
11: A veure,
0: Marta
11: per
0: Diana
11: exemple...
0: Ja se li han aixecat les orelles a Marta Diana.
11: Home, estan bé.
0: A veure, sí, mira.
11: Gelat de vinegre Godello.
0: Compro.
11: Gelat de licor de cafè.
0: Compro.
11: Gelat d'Estrella Galícia.
0: M'encanta. Compro.
11: Gelat del Verinyo.
0: Me l'emporto per despertar-me. No cal tampoc.
11: Per despertar-te no, perquè uns 10 litres de gelats contenen uns 5 litres de vi, aproximadament. Per tant, serien 6 grams d'alcohol.
0: Home, Déu-n'hi-do. Un geladet que seria com un xarrupet després de dinar.
11: Exacte. Sí. Aquest estiu ha estat parada obligada perquè ha passat per la zona i està triomfant tant que es planteja no obrir altres botigues.
0: Doncs vinga, brindem amb gelat.
11: Vinga.
0: Bon cap de setmana,
11: bon
0: Sílvia.
11: Bon cap de setmana.
0: Caloret, el calorat... No, el faller no, però la calorada que està fent aquesta nit s'ha tornat a notar.
9: Que el calor, sí senyor,
0: sí,
9: i sobretot la que vindrà. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal, però mínimes ja tropicals al litoral, també al prelitoral i puntualment tòrrides. A la tarda, atenció, es formarà alguna nuvolada inofensiva, però la calor s'intensificarà, com deia el Canalies més. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i l'Ebre, una calor intensa que durarà fins diumenge.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí. Arribem amb 5 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya, que ens encanta dir-ho, però les coses són així. Aquest so que esteu escoltant és Marta Viana, que està nerviosa tocant el micro perquè arriben alguns apunts culturals. I comencem avui amb Aitana. M'encanta aquesta cançó que ha fet Aitana amb Alaska. No l'havia escoltat i de cop em va saltar un dia a l'Spotify i dic, però què és aquesta meravella?
12: Escolta'm, és que estic entre aquesta i Superestrella, crec que m'agrada més aquesta.
0: A mi també. I et dic que m'encanta que una megaestrella com Alaska de cop i volta agafi la mà a una artista molt més jove, una altra megaestrella com és Aitana.
12: Sí, sí, sí.
0: M'encanta, la xica perfecta.
12: Sí,
0: i la lletra de la cançó, reivindicativa, amb una gran veritat. Avui al Palau Sant Jordi.
12: Avui al Palau Sant Jordi, també demà, també dilluns i dimarts 7 i 8. Això sí, amb tot esgotadíssim, un concert que fa a les 9 del vespre. Però si voleu anar i voleu més música, avui, per exemple, també arrenca el festival de Rumba Barcelona.
0: Mestre Paret.
13: Sobre la plana de Vic. I la gent...
0: Ai, com sempre, que trobem a faltar el mestre del ventilador.
12: Doncs, si voleu recordar-lo una mica, avui comença aquest festival, que serà un homenatge a grans noms com Peret, també Gato Pérez o Ramonet. Això és un festival que es fa a Plaça Catalunya a Barcelona, no? Que potser normalment estem acostumats a que hi hagi molts turistes,
0: sí,
12: i que allò sigui el focus, i potser llavors ja no hi anem tant, però, per tant, tenir una oportunitat i una possibilitat d'anar al Festival de Rumba, que s'ha allargat fins diumenge.
0: Avui també tenim altres propostes culturals, Marta.
12: Sí, avui arrenca la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, això està a l'Alt Urgell, per tant també estan de celebració, perquè fa 30 anys aquest cap de setmana, i hem d'acabar parlant d'una festa major. La vida

0: 3 minuts, arribem a 3:15 del matí. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguéssim de marcar falta d'assistència, ja hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba, sí, clar, fent saltironets com si fos la Heidi.
1: Un Carinyo. Petit Bambi.
0: Hola, Bambi. Què tal? Tranquileta, sí.
2: Hola.
0: Tot bé, carinyo?
2: Sí, sí.
0: Un massatget,
2: sí,
0: per el divendres.
1: Ui, m'he fet cardio, eh?
0: És que és cada dia el mateix, eh? La Maria puntual com un clau aquí.
1: Ah, és que tinc molta feina.
0: Ah, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços? Maria, què tal?
3: Bé,
0: et
3: bé,
0: la veu
3: millor,
0: una mica millor,
3: què?
0: Molt millor.
3: Jo segueixo sense sentir-me, eh?
0: Però està molt bé.
3: Millor,
0: ara ja cada vegada et veig reconeixent
3: contenta.
0: Més. Contenta. No sé qui és. Però avui anem millor, avui anem millor. Celebro que això sigui així. Maiolies, alerta, que torna el tàndem Maiolies, el veig caminant amb aquesta esquena poderosa que té, Maiol Roger. Maiol, preparat? Maria, de què va avui la dada?
3: De llacs. Sí.
0: De Lluís Llachs?
3: No, de llacs d'aigua.
0: De llacs d'aigua.
3: Sí, el que seria un llac de tota la vida, sí.
0: Vinga, anem per la pregunta?
3: Sí, sabeu que...
0: Espera, anem per la pregunta. Ara.
3: Aquests dies, al llac Ontario... A la...
0: És que ho faig malament, sí, això, ara ho he entès. Hauríem de tirar la cintura després, però és igual.
3: No passa res, ja està tirada ja i ens agrada.
0: No passa res. Vinga.
3: Aquests dies, al llac Ontario, a la frontera del Canadà amb els Estats Units, ja sabeu que ha estat notícia, perquè sí, Trump l'ha rebatejat com a llac Amèrica. De fet, aquesta setmana hem sabut que les aplicacions de mapes, tant de Google com d'Apple, ja han incorporat aquest nom, eh?
0: Val.
3: Dit això, una pregunta sobre llacs.
0: Aquí és on hauria d'entrar la cinturina. Clar, que ja vaig fer malament. Tothom!
3: Txan-txan! La fem nosaltres, ara que puc,
0: va,
3: la cantem.
0: Un, dos, tres!
3: Txan-txan! D'acord.
0: Seria que portem. Val, bé, pregunta sobre llacs. Quants llacs...
3: Quants llacs, entre grans i petits, de totes les mides, hi ha al Canadà?
1: Oh! Lara, tu has estat al Canadà, guapa.
3: Molts,
1: molts,
3: fàcil,
1: nois,
3: eh?
1: Hi ha molts. Més.
0: Mil? 1.242,
1: n'hi ha molts,
0: diem,
1: tota
0: 1.242.
1: L'estona.
3: Entre grans i petits, eh?
0: Mil
3: tots, eh?
0: Potser ens hem quedat curts, eh?
1: Jo 3.500. Mira, 4.200... 18.
3: Quina pressió.
0: 3.124.
1: És que jo canviem. Segur que n'hi ha més, eh? Ja,
0: nosaltres canviem, eh? Nosaltres canviem.
3: D'acord, 3.124. Maiolies.
1: 5.000, 5.000.
0: A veure, no podem estar aquí com si això fos...
1: Tu has canviat? Escolta, si tu canvies, podem canviar.
0: Ah, a veure, és que sou radiosetes,
3: Lara García, 5.000.
1: 5.000.
0: És que...
1: Jo em mantinc avui, nois.
0: I els oients? Perquè mai pensem en els oients.
1: Que truquis.
0: Haureu afinat a la dada Maria d'avui? Ha arribat el moment de desvelar-ho. Maria, qui s'emporta el trofeu, que no sé quin és, de la dada Maria, avui...
3: Lara García! S'emporta 3 aquesta setmana, eh?
0: Però has fet un triplet, Lara. Arribes sempre tard i sempre guanyes.
1: Estic fresca, noi.
0: És ben bé que la sort t'acompanya,
3: quan canviarà
0: en aquesta vida. Per què? A veure, explica'm.
3: Ha guanyat Lara García, però s'ha quedat molt lluny, eh?
0: Molt lluny, eh?
3: Molt lluny.
0: N'hi ha molts, sí, més.
3: Entre grans i petits de totes les mides, n'hi ha 2 milions.
0: Oh! Què?
1: Escolta, jo tampoc li donaria el premi a Lara, eh? Renuncio, eh? Renuncio, eh? No, renuncio.
0: Que
1: bona, és que clar.
0: No, és que avui no guanya ningú.
1: Home...
3: Vinga, no la donem per deserta?
1: No,
0: sí? Sí, sí,
1: tampoc, deserta. Eh?
0: Home, deserta amb, amb els milions.
3: Passarem al bar, si et sembla, i dilluns ho resolem.
0: Vinga. Digue'm.
3: A veure, penseu que és el país amb més llacs del món, d'acord? I deia entre grans i petits, perquè n'hi ha 31.000, amb una superfície superior als 3 quilòmetres quadrats. Llavors, en algunes estimacions diuen 31.000, però si els comptes tots són 2 milions. I 500, que són encara més grans, de més de 100 quilòmetres quadrats. De fet, el llac Ontario té 19.000 quilòmetres quadrats. És el més petit
0: dels
3: enormes. I escolta, és el més petit dels anomenats 5 grans llacs, que són els que estan entre els Estats Units i el Canadà.
0: Gràcies, Maria. Bon cap de setmana. Que vagi bé. Ai, avui la dada ha quedat deserta.
1: No,
0: Lara,
1: clar, si
0: Carillo,
1: sí que és Lara.
0: Lara, adéu.
1: Sí, però
0: no tens feina, no tens feina. Adéu.
1: Adéu.
0: Neus Ayuso, alerta, protagonitzava la secció Entrenadora Personal. El feia al matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. Era llicenciada, és, de fet, vaja, llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. I alerta, perquè sí, a la ràdio també s'explicava com, per exemple, fer abdominals.
4: Entrenadora Personal.
2: Quan falten 6 minuts perquè siguin les 8 del matí, està aquí la nostra entrenadora per posar-nos en forma. Què tal, Neus? Bon dia.
4: Bon dia.
2: Bé, si prou difícil és començar els dilluns, a sobre avui fent abdominals, no?
4: Sí, els exercicis abdominals són un pèl avorrits, però amb un treball de 10 o 15 minuts, 3 dies a la setmana, ja tindreu guanys importants.
2: Com fer-los?
4: Estirats al terra amb una superfície semidura. Parlo del típic encongiment. Les cames amb genolls flexionats o en cames aixecades en angle recte recolzades sobre el sofà, una cadira o un banc, afavorint que la zona lumbar s'enganxi al terra i no s'arquegi. El cap ha d'estar relaxat per no forçar la musculatura del coll. Per això la mirada la mantindrem endavant i amunt, quedant la barbeta separada del cos. Les mans no les col·locarem darrere del clatell, sinó creuades al davant del pit. Aixequeu el tronc, separant les escàpules del terra. No aixequeu-lo més de 30 graus, si no treballarem una altra musculatura. Expulseu l'aire al realitzar la fase concèntrica, és a dir, quan tenim el màxim esforç. Expulseu tot l'aire.
0: A partir de les 6 del matí arriba el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia, rapidet, que tenim molta feina, que avui hi ha sorpreses. Atenció a l'antena de Catalunya Ràdio. Tindrem a Sofia Karam, que avui es reuneix amb el president Illa a Ucraïna. I recordem que Illa va estar amb Volodymyr Zelensky. Tindrem també a la portaveu del govern, Sílvia Paneque, per parlar d'habitatge. Avui, que és divendres, parlarem de Cronos, de la pel·lícula sobre el 17 d'agost, que s'estrena avui. I bé, el cap de setmana tindrem recomanacions del cap de setmana i dilema renovat amb Àngel Llàcer, d'Hisenda Pineda i Lluís Mascó. Això, perquè hi haurà sorpreses, com et deia, no només a l'antena, sinó també al dilema.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell i nosaltres preparats per escoltar-vos al 93207474.
6: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
6: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
9: De dolça és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
6: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
10: I si fas la vet d'ara en donarien alguna cosa, no?
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
11: Codi civil del calçol.
12: Sí, menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
6: La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia. Amb Elisenda Carol.
13: La solució. Passa-ho.
14: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
15: Quan 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
6: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
15: Puyal 50, una edició especial dels Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
16: Messi, encara Messi...
6: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
17: Això pot ser gol, compte, gol!
6: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
15: Commemorem 50 anys de futbol en català.
6: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
0: Eloi Cordomí, bon dia. Avui anem una mica atropellats als matiners. Quin dia ens espera, meteorològicament parlant, estimat?
18: Un dia molt càlid, avui amb temperatures que ja arribaran als 40 graus en punts del Segrià i de la Vall de l'Ebre i més de 35 a moltes comarques a l'interior. Hi ha 4 núvols al sud, la resta farà sol i al cap de setmana molta calor, potser amb alguns núvols prims i pols en suspensió.
0: Està refredat?
18: Una miqueta.
0: Ah, és que no, tens una veu tapada, que dic que li passa.
18: Ah, doncs sí, mira, m'ho has pillat,
0: T'envio un suc de taronja
18: que no
0: carregat
18: de vitamina.
0: No, fill, que saps que aquí tinc l'orella ben fineta. Que vagi bé el cap de setmana, Eloi, una abraçada.
18: Fins ara, adéu-siau.
6: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
0: Vinga, va, a recta final pràcticament dels matiners de Catalunya Ràdio. Avui, que és divendres, que acabem la setmana, tenim ganes de parlar amb alguns oients, Lara, que ens truquen al 93207474.
1: Doncs sí, avui ens truca en Pere, des de Girona.
0: Pere, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs, Pere? Com va el divendres?
19: El divendres va perfecte.
0: Molt bé, perquè m'han dit, Pere, que tu ets pagès.
19: Sí, sí, sóc pagès, tinc aquí un hort aquí a Girona, sóc l'últim hortalà de Girona, professional.
0: Caramba!
19: sóc equiparable a l'Ince Ibérico i a les salamandres del Pirineu.
1: Estàs en perill d'extinció,
20: exactament,
1: eh?
20: Exactament.
19: No estem en perill d'extinció, estem tècnicament extingits.
20: Clar, és l'últim de la seva espècie, perquè entenc, Pere, no sé si tens descendència, família, inclús amics o companys que en algun moment hagin volgut seguir la teva professió, la teva passió.
19: No, jo, des de que faig de pagès, només hi ha baixes.
1: Oh.
19: Baixes per edat, baixes perquè la gent no se guanya la vida, hi ha baixes. Però d'altes, poquíssimes.
20: Entenc que...
19: Bueno, ara hi ha un programa, no sé si és de la Generalitat o d'Europa, que volen repoblar-nos.
20: Sí, perquè s'estan acabant. És cert que la professió de pagès s'està acabant.
19: Volen fer com un programa, que jo, per exemple, seria el mentor d'una persona que volgués agafar el meu negoci.
20: Molt bé.
19: Eh? Ei, ojo, que li pagarien el sou i tot, eh?
20: Clar, clar.
19: Imagina si està caradat el tema. I després que faria el meu negoci. Jo plegaria i agafaria allà el negoci.
1: A tu et faria il·lusió fer de mentor o què, Pere?
19: Realment, no.
20: No,
19: no, perquè això veig... És que això és molt complicat.
1: Bueno, però s'ha de fer pel futur.
19: El futur ara és anar al Mercadona,
20: clar.
19: Comprar una amanida i menjar-se-la allà.
20: Clar. Pere, tu quants anys tens ara mateix?
19: Jo 65, estic al borde de l'abismo.
20: Va. Quan et jubilaràs, Pere, més o menys? Amb quina edat?
19: No ho sé, perquè jo treballo amb el meu germà i al meu germà li queden un any i mig abans de jubilar-se. Poder esperaré que ell se jubili, serà més o menys així. Però no ho sé exactament, perquè jo de ganes de jubilar-me no en tinc.
20: És el que t'anava a preguntar. Dic, tu jubilat et vols jubilar, això per començar?
19: No em vull jubilar perquè ara no tinc competència. El no tenir competència és de bon aprofitar aquests un parell o tres d'anys. Saps el que vull dir?
20: Home, que fas peles, no entenc, fas peles.
19: Amb el que jo faig de calés, comparat amb els 1.000 euros que m'adonaran de jubilació...
20: Clar,
19: no hi ha color.
1: No, clar.
20: Entenc, de totes maneres, Pere, que és una professió, moltes vegades, n'hem parlat aquí al programa, molt sacrificada, amb moltes hores. A quina hora et lleves tu cada dia?
19: Jo m'aixeco a 3:45.
20: Clar, i a quina hora te'n vas a dormir?
19: Normalment ja no me'n vaig a dormir, ja me quedo dormit al sofà, i després la meva dona, al cap d'un rato, em diu, Pere, poder que te'n vagis a llit. No, però no per fer-me un favor, sinó per tenir tot el sofà per ella, que és clar. No. Però jo ho entenc, com que ja m'he despertat, ja aprofito i me'n vaig a dormir.
20: I de dilluns a diumenge, Pere, la feina o no?
19: No, nosaltres treballem de... Jo sóc l'únic... Jo venc aquí al Mercat del Lleó,
20: sí,
19: en el centre de Girona, i el dilluns sóc l'únic que vinc, El dilluns, el dimarts hi ha més gent, i dimecres i dijous som un parell de parades. Això és com a la boqueria. Jo me'n recordo que abans anàvem a la boqueria i a fora hi havia un parell o tres de pagesos fa 25 o 30 anys i ara em sembla que no n'hi ha cap. Sí, que...
20: Clar.
19: Ara, és el que dèiem.
20: Sí, el que estàvem dient al principi de la trucada. Sí. Pere, de totes maneres, creus que abans de la teva jubilació o la jubilació del teu germà aconseguireu que algú proper, algú conegut, finalment pugui agafar el relleu o no? Què et diu a tu el nas de pagès?
19: No. Saps què passa? Que nosaltres, els pagesos, sempre ens han considerat de segona divisió. O sigui, és una professió molt sacrificada, que has de posar molts de calés per treure'n poc.
20: Clar.
19: I la gent, si no ho han mamat de petits...
20: És complicat.
19: És molt difícil, és molt complicat.
20: Escolta'm, de totes maneres...
19: No hi ha vocacions.
20: Exacte. Vocacions. Deixa'm que et digui que fem una crida des dels matiners de Catalunya Ràdio, perquè, escolta'm, mai se sap en quin moment ens pot estar escoltant algú que diu, calla tu, que agafo el relleu del negoci, de la passió d'en Pere, a veure si ho aconseguim. Pere, t'agraeixo molt que hagis passat aquest matí pels matiners de Catalunya Ràdio. Reivindiquem des del programa La Pagesia i aquesta feina feta amb passió, sacrifici i moltes hores de feina, i quan vulguis tornem a parlar, a veure si al llarg d'aquest any encara trobarem un relleu, Pere.
19: Molt bé, moltes gràcies.
20: Que vagi molt bé, una abraçada.
19: Vinga, igualment.
1: Adéu. Adéu.

0: mica amb una d'aquelles cançons que ens recorda, si més no, a l'estiu amb Live Your Life. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Que sí, una cançó d'aquelles optimistes.
1: M'agrada. Fa de divendres.
0: Sí, tu estàs aquí ara fent un cafetonet a casa, sí, com molts dels oients que estan desperts.
1: Sí.
0: I inevitablement la cintureta et va de la dreta cap a l'esquerra,
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí.
0: Com estàs? Tot bé?
1: Estic molt bé, sí.
0: Veus?
1: Sí.
0: Ja se't veu a la veu, que avui estàs animat.
1: Doncs la veu pateixo perquè...
0: Per què?
1: No, perquè dormi poc i llavors la... s'ha de vocalitzar.
0: Tant. Prova un te, una mica de... una pastilleta, alguna,
1: sí,
0: cosa.
1: Una mica d'aigua, sí.
0: Sí, que t'esperen unes quantes hores de ràdio en directe, eh?
1: Sí, però molt ben acompanyat. Per
0: això
1: tant,
0: sempre. Això
1: parlem
0: sempre.
1: Del Puyal, avui.
0: Molt bé.
1: Ja doncs, farà 50 anys.
0: N'estarem ben atents. Bon cap de setmana,
1: Puyal,
0: Ricard.
1: Va, les 3...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
5: Nom.
1: Generosa Cortina Roig.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
5: Matrícula.
1: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan l'afera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis de Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal i com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava d'en ella.
1: El tren que porta la generosa Cortina cap a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet de que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Reinal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumaven a fer unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se. I va ser realment dur. Gairebé no es podien moure. I, efectivament, hi ha persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està. No hi havia res més. Ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per ajeure's havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols els animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de la Conxita Granger, doncs, insisteixen molt en el paper de la generosa Cortina, que va tenir també una persona molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada també lleidatana amb qui coincideix la generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava... Va ser a la celda que li vam posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa, en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa. No diem mai el seu nom, el seu verdader nom. Graciosa, sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut, perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis, que ocupen la meitat nord, i dels col·laboracionistes de la meitat sud. I els bombardejos dels aliats són constants.
6: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs el camí va començar, diguem, cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa, en direcció oposada a Alemanya.
6: En indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment doncs, va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
1: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3 i el periodista Ricard Belis, investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
6: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació primera destinació. Allí van desembarcar o van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs, van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
1: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
3: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
2: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la Generosa.
1: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya rendeixi incondicionalment, la generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
3: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai, doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
2: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la Generosa.
7: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, per què no m'ho expliquis? Deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res, vull dir que va patir molt, va patir molt.
1: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la Generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, malvestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
3: En el moment en el que els alemanys s'ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que, si no avançaves, et mataven. I et deixaven tirat allí al mig del camí.
2: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la Generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
3: De fet, la Generosa va tenir sort de les seves companyes. La Generosa en aquell moment ja tenia una

0: La tia l'estimaven molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. Eh. I llavors, pues, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen generosa allí, li diuen graciesa o així. No li diuen, perquè se l'estimaven molt, molt se l'estimaven. I la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment, havia fet com de mama.
1: No, l'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir el camp de concentració era un sac d'ossos, sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes, sí. perquè si no, ves mort. No s'aguantava dreta.
0: No s'aguantava.
1: No podia estar morta.
0: Sí.
2: Però la graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és, per si sol, un acte de resistència.
3: Després de tota aquesta marxa de la mort, la generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
2: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
3: La generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
2: La generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. La seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
4: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
2: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
3: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
5: La generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Soldevila, la Medal of Freedom, per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
3: Mort l'any 87... I el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98. I llavors mor de malaltia.
2: La generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Soldevila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades. El silenci dels vençuts.
3: Semblava que la Guerra Mundial... Aquí no havia passat res, o tot just havia tocat. Però no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre, aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.
2: Cal esperar 3 dècades perquè la generosa rebi un acte de reconeixement a Catalunya. El 3 de març de 2020 se celebra l'homenatge a Son, al Pallars. L'Anna Cortina, reneboda de la generosa i hereva de Casa Moreu, també hi va ser present.
4: I va estar molt bé, la pena que, clar, tampoc potser els més elegants ja no hi eren. Sí que hi va poder estar encara la meva tieta, que era neboda directa d'ella, que anava amb cadira de rodes, però va voler vindre, tot i això que vivia a Lleida, i estava ja tocadeta, però va dir, sí, embolicada amb una manta, perquè va ser el març del 20. Clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa, però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Ester Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva. Vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
5: L'exconsellera de Justícia, l'Ester Capella i Farré, va presidir l'homenatge de la gent

0: Teneros a Cortina a Son.
1: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
0: Els germans Soldevila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
2: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir. Però si més no hem d'arribar a temps, perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
3: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
2: Quan detenen a la generosa, el Jaume està convoyant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces, va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la Batalla del Pirineu.
3: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per 4 membres d'una mateixa família, els 3 germans Soldevila i la generosa Cortina Roig.
4: Nom:
5: Generosa Cortina Roig.
4: Data:
5: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
4: Situació:
5: Alliberada.

0: Redona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de la Batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors. Amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Seguim en directe quan són exactament les 10 i 32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Les accions que alguns experts alerten acabarien de transformar... en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic?
6: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
7: El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
6: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
8: Els ciutadans l'acullen amb banderes del seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital, un mes després de demanar asil a l'ambaixat. S'exilia així al cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys, l'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
9: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.

0: trucant. Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Epíleg. Rescat.
4: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
5: Quarta legislatura.
4: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema, i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé. Això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
2: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
6: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
7: Anna Sofia Cardenal,
3: professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
6: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies excepcionalment cauen per revolucions, normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
2: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
7: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
3: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
7: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i anem a tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
2: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
7: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
8: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
2: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0.
9: Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
2: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vol recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
10: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
3: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
10: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
2: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
11: Però el sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
3: Sergi Vasco, professor d'Economia.
11: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se. Necessites ajuda exterior. De dins, és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
2: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
11: Qui hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit? De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que hi haguessin... que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no? Que això és com els economistes haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi hagi com un cicle de les empreses de creu o moro, creu o moro.
8: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per a un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies, una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
2: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
12: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre que funcionin en el diàleg social i funcionin el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
3: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
12: I, per dir-ho d'una manera, i això va passar a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
13: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
3: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
13: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
8: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. El que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
2: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
14: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
3: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
14: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
2: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
15: El periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
3: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
15: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant de... d'una barbaritat, d'una matança... doncs home, difícilment diràs, bueno, doncs i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre de vista l'honestedat.
2: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
16: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
3: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
16: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però ara, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funciona a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
2: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
17: Qui controla el controlador?
3: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
17: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
2: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals. Però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
18: La Fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques. De cap govern,
3: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
18: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit. És el poder executiu. Però la Fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
2: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova. Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim amb una mà de pintura ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
19: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
3: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
19: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
8: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
2: Els Miserables de Víctor Hugo o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
20: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
3: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
20: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
2: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
20: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
21: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia, si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
3: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
21: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura, i a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etcètera, etcètera, no? Per tant, no s'ha de renunciar.
2: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: debò que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Quina és la diferència entre la llet fresca i la UHT? La llet fresca i la llet UHT no deixen de ser dues llets pasteuritzades, encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons, i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes, o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines, en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril, i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuger sabor de cremat o sulfurós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
1: La xarxa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
0: La bona música amb Music Calaix.

0: La bona música amb Music Calaix.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap.

0: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: despierte.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Beds, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Beds de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
2: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
2: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
2: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè, segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Hospital Universitari de Mollet ha estat inclòs entre els 250 hospitals més sostenibles del món segons el rànquing de Newsweek, que ha analitzat prop de 4.000 centres de 36 països a partir d'indicadors ambientals, reconeixements previs i recomanacions d'experts en sostenibilitat. El centre Mollet ha obtingut 4 fulles, al segon nivell més alt de la classificació. En aquest sentit, l'organització treballa amb diferents indicadors per mesurar i avançar en sostenibilitat, entre els quals hi ha les emissions de carboni, la gestió dels residus i el consum energètic. Un dels exemples més destacats és el servei de diàlisi, considerat un dels més sostenibles d'Espanya. L'aposta per models com la diàlisi domiciliària permet, a més, reduir els desplaçaments dels pacients i, per tant, l'impacte associat a la mobilitat. Una sostenibilitat que també ha arribat al laboratori de l'hospital, que disposa de la certificació Green Lab, i és que l'Hospital Universitari de Mollet va ser el primer hospital de l'estat espanyol a certificar el seu laboratori amb aquesta distinció, i actualment només hi ha 3 laboratoris certificats com a Green Lab en tota Espanya. I ara canviem de tema i us informem que a la pista de Can Arimon se li ha canviat el parquet aquest estiu. En concret, s'han canviat unes peces, s'ha polit tot el parquet i s'ha vernissat i s'ha pintat, una reivindicació que donarà ara més tranquil·litat a la Unió Futbol Sala Mollet, que fins ara l'utilitzava i no hi havia massa seguretat. Així ho ha explicat el regidor d'Esports a l'Ajuntament de Mollet, Leo Conde.
1: El que hem fet ha sigut arreglar el parquet, no? I amb això el que hem fet és millorar la qualitat, el que sempre parlem, no? Millorar la qualitat i la disponibilitat per a les entitats i els esportistes, no? El que s'ha fet allí és, degut a les pèrdues d'aigua que va veure un temps de goteres i tot això, hi havia molt de parquet que estava molt deteriorat, i aleshores el que han fet ha sigut canviar totes aquestes peces que estaven molt deteriorades, l'han canviat, i a més el que han fet ha sigut polir tot el parquet, tornar a vernissar el parquet i pintar. Aleshores, si passeu per allí per veure la instal·lació, ha quedat com a noves, no? I és una instal·lació ara magnífica. Ha quedat molt bé per poder practicar futbol, bàsquet o qualsevol tipus d'activitat física.
0: En aquest sentit, recordem que també es van fer unes millores a la teulada de Can Arimon. Es va fer una imprimació perquè no hi haguessin goteres, i un cop solucionat aquest problema ha estat quan s'ha canviat aquest parquet. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Cause I wanna rock with you. Music Calaix.

0: Good morning, man. Només vull veure bitllets de 100. Good morning, man. Signa la dòlar dintre la ment.
1: Díselo, Rosy.
0: Que jo sé que no és culpa ser milionària. Que em tanquin a l'obra així com el mapa.
2: Good morning, la mixtape.
0: Cada dia

El que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Ser una del dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda es reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una avaria, la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral, i a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa també un carril tallat direcció Lleida. A banda, també hi ha un accident a la B23 a Molins de Rei que deixa un altre carril tallat. I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en l'incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè, segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: El fet que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
3: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
4: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
5: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
6: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
7: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Hospital Universitari de Mollet ha estat inclòs entre els 250 hospitals més sostenibles del món, segons el rànquing Newsweek, que ha analitzat prop de 4.000 centres de 36 països a partir d'indicadors ambientals, reconeixements previs i recomanacions d'experts en sostenibilitat. El centre Mollet ha obtingut 4 fulles, al segon nivell més alt de la classificació. El director de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran, explica que l'organització treballa amb diferents indicadors per mesurar i avançar en sostenibilitat.
1: Valora diferents coses, entre elles, per exemple, les dades que estan publicades entre el febrer i l'abril d'aquest any 2026 en relació a les emissions de carboni, a la petjada i tot el tema de gestió de residus, gestió de l'aigua, gestió energètica de la institució en relació a la seva activitat. També valora els reconeixements internacionals que tinguem. Tot el tema de les recomanacions de grans experts del món en temes de sostenibilitat.
0: Un dels exemples més destacats és el servei de diàlisi, considerat com un dels més sostenibles d'Espanya. L'aposta per models com la diàlisi domiciliària permet a més reduir els desplaçaments de pacients i, per tant, l'impacte associat a la mobilitat. I el pavelló de Canari Mont ha estrenat aquest estiu un parquet renovat després de les actuacions de millora executades a la pista esportiva. Els treballs han inclòs la substitució de diversos trams que presentaven un estat deficient, el poliment integral del paviment, el repintat de les línies esportives i l'aplicació d'una nova capa de vernís. I, de fet, tal com explicàvem aquesta setmana, una de les altres actuacions en equipaments esportius municipals són les obres de renovació del paviment de la pista poliesportiva de la plaça de la República, on s'està substituint l'actual paviment de formigó per un nou revestiment de resines sintètiques antilliscants. El regidor d'Esports, Leo Conde, ha dit que a la llarga volen que la ciutat pugui ser com un gimnàs a l'aire lliure, i és que cada cop hi ha més esportistes que fan esport al carrer sense pertànyer a cap entitat i que utilitza els equipaments que hi ha a Mollet.
2: De fet, és un treball que estem fent a la ciutat de Mollet, perquè creiem de que es practica molt... La filosofia que ens agradaria de l'Ajuntament és treballar més la part de que Mollet sigués un gimnàs. Per què? Perquè n'hi ha molta pràctica esportiva de carrer, no d'entitat, sinó de carrer, no? I és donar-li la millor qualitat i la major quantitat de places esportives per poder practicar qualsevol tipus d'esport la gent al carrer.
0: Més endavant, l'Ajuntament té la voluntat de continuar ampliant les instal·lacions de calistènia i crear nous espais perquè la gent pugui practicar esport. Això és tot, més informació d'aquí una hora.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és a conduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les dues de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar no està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem, prou, acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia sí que ha aplicat l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la institució de les lletres catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP ja han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.900 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a la proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès que el govern farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant la possible desaparició de la marca SEAT. En una tensió des de Kiev, Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya. Tot plegat després que el Consell de Supervisió de la marca aprovés per unanimitat aquest dijous el pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 feines. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos. L'accident laboral es va produir al vaixell Ocean Eufrosina, al moll de l'energia, després de la descàrrega d'olis vegetals. La Guàrdia Civil, juntament amb Capitania Marítima, investiguen ara les causes d'aquest incident. I per més informació, segueix-nos a la xarxa, si us plau.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims, anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana, ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club, i el 1873 el Club Alpin Français responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Crudi i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6 es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
0: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Aquest proper dilluns començaran les obres de millora del clavegueram i d'asfaltatge del carrer Berenguer III a Mollet, uns treballs que tindran una durada d'aproximadament un mes i comportaran afectacions progressives al trànsit. L'actuació formava part del pla de reasfaltats i la primera fase començarà dilluns i se centrarà en el tram entre Berenguer III i la Ronda d'Orient. La segona fase, 3 setmanes. En aquest cas, les obres seran amb el Berenguer III, amb en Cel Clavé, i provocaran les principals alteracions de mobilitat a la zona. Un cop finalitzades les actuacions, el clavegueram començarà la tercera fase dedicada a l'asfaltatge del carrer Berenguer III entre la Ronda Orient fins a l'Avinguda Burgo, uns treballs que es faran per trams i el trànsit es reobrirà progressivament. I el pavelló de Canari Munt ha estrenat aquest estiu un parquet renovat després de les actuacions de millora executades a la pista esportiva. Els treballs han inclòs la substitució de diversos trams que presentaven un estat deficient, el poliment integral del paviment, el repintat de les línies esportives i l'aplicació d'una nova capa de vernís en el parquet. El regidor d'Esports, Leo Conde, ha explicat que és una actuació que s'ha fet abans d'actuar sobre la pista. El que van fer, és a dir, va ser renovar, en aquest cas, la teulada. I és que una renovació de teulada i del filtrat per evitar goteres, un cop això ha estat solucionat, ha fet possible que es faci aquesta actuació.
1: Van fer una actuació que va ser de les sostres de tota la Canari Munt. Se va fer un treball que era una imprimació per poder, perquè van reconduir les goteres. Això no va terminar de solucionar, perquè quan hi havia una pluja molt gran sortien les goteres, i el que van fer va provar un recobriment, i aquest recobriment està donant molt bon resultat. I, bueno, i suposo que també ho passaran a la part de gimnàs, perquè la part de gimnàs encara tenia alguna situació de goteres en algun lloc concret, i també ho traslladaran allí, no? El futbol sala parquet s'ha millorat de que aquestes goteres que n'hi havia ja no estan, no?
0: Una altra de les actuacions en equipaments esportius municipals són les obres de renovació del paviment de la pista esportiva de la plaça de la República, una actuació que consisteix en la substitució de l'actual paviment de formigó per un nou revestiment de resines sintètiques antilliscants i de colors. Aquesta millora permetrà adequar l'espai i afavorir una pràctica esportiva més còmoda i segura. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Beds, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Beds de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
8: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
9: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
10: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
11: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que aplica l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada, recordem, per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la institució de les lletres catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar de cara al 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP hi han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a aquesta proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I els serveis mínims de la paga educativa del proper 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Els centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i de les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. I una dona ha estat detinguda presumptament relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià del Besòs. El cos del nadó es va localitzar el passat 2 de setembre en un bloc de pisos del municipi. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I la Policia Nacional també ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 14 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i també un local de cites a Granollers i Barcelona on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Jordi Gascon i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Comencen les obres d'asfaltatge i millora del clavegueram al carrer Berenguer III de Mollet. Els treballs tindran una durada d'un mes i es farà per fases. La primera se centra en el tram de Berenguer III i la Ronda d'Orient. I l'Hospital Universitari de Mollet ha estat inclòs entre els 250 hospitals més sostenibles del món en el rànquing dels Newsweek. Es posa en valor la sostenibilitat, que va més enllà de les infraestructures, i s'aplica al conjunt de l'activitat assistencial. I l'Escola d'Adults a Mollet obre el període de matrícula per al proper curs. El centre manté una oferta àmplia amb estudis de català, castellà, anglès, informàtica o ensenyaments instrumentals. I en esports, al pavelló de Canarimon ha estrenat aquest estiu un parquet renovat. S'han substituït diversos trams, s'ha polit el paviment i s'han repintat línies i ha aplicat una nova capa de vernís. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
2: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
3: Museu particular. Capítol 2. El bastó.
4: Ei, Anna.
5: Hola.
4: Què? Parlem del bastó?
5: Vale.
3: Museu particular.
4: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó. Un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre, els pastors el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, de arropenjar-se o, no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
1: D'acord,
4: no? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, al minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc com una miqueta mal pensat, però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí els sumeris si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta a aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval i en l'entorn dels musulmans, feien els al-qadi, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians, eren un, podríem dir, com de jutge de pau, d'avui dels
5: pobles.
4: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs, relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
6: absolutament... El mateix cara, exacte, sí, sí.
4: Avui, no? Que aquest m'ha robat mig pam, que aquell no sé què, doncs ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant si sí o si no, fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i ja anava amb la vara, suposo que també, perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer, que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula Al-Qadí?
5: Al-Qadí? Bueno, del puesto del Cadí, del formatge del Cadí.
4: Sí, més enllà del Cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
5: El Cadí?
4: Doncs segurament la paraula el Cadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
5: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
4: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara. De comandament, aquest bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Tant tot acabaria venint lligat, no?
5: Sí, sí.
4: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. La vara de Moisès, sí. Segons la Bíblia, aquest bastó, es transformava en serp, sí. Converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares, com a sceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars, uh-huh. en els quals ja establien tractes i de més, cap al final, era otorgant-los un sceptre. No? I aquest, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest cetre. I, de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala, que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que, evidentment, no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el cetre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no?, després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt durant tots els funerals hi havia la corona i hi havia el sceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
5: Quin dispendi.
4: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans que té, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre, i és aquest símbol de que s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè a ell li agradava, doncs, els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil, doncs, mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
5: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
4: doncs,
5: sí.
4: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant i es va quedar associat, doncs, en aquesta forma de vestit elegant, formal, no?
5: Però, o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
4: En aquest cas, sí.
5: Jo pensava que era com les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, i jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
4: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no, els tacons eren les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció, perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX, i sobretot després amb la popularització del transport públic i els cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri, no és tan útil, i després que també doncs acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar amb un cotxe, t'has de treure el barret perquè et xoca amb el sostre, el bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant. I per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat evidentment a una classe molt molt alta, que el que fa és que acabi doncs quedant en desús, i avui doncs sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no?, o d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
5: Menys és més, està clar.

0: És fàcil, parlant amb mi, saber de quina pel·li parlaré ara.
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho fareu a nivell, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després ve un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os molt llarg.
1: No sé ben bé de quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i l'os es converteix...
1: En una nau espacial.
0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersal que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo, quan vam començar amb el tema dels bastons, jo vaig pensar que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons, perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana, que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha baules com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història. Es veu que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no ho acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues. No s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi, que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons. I a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar amb Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que, com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va i ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no, de que les dones que volguessin poguessin formar-ne part, i així és en l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no, com en molts altres aspectes, hi ha molts altres àmbits de la la vida, no? Que s'havia d'acabar tot, si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no?, de com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa, per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-m'hi massa perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no? Aquesta força,
0: correcte,
1: podríem associar-ho, el que vulgueu,
0: que t'ofeja masculinitat,
1: no? I hi ha com aquesta fatxanderia, no?, del que ha trencat un bastó, no?
0: Sí, també això?
1: Ostres, trencar,
0: veus que trencar
1: un bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no?, que tinc tanta força en el braç que sóc capaç, doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, una comparació...
0: No ens posem.
1: Em deixo aquí.
0: Sí, no ens posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment l'utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré és una pintura de Peter Bruegel el Vell de l'any 1568 que es diu La paràbola dels cecs. Que amb això, doncs, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són 6 homes cecs que caminen un davant de l'altre i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit,
0: però... Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient, perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens, amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies si no ho veus, o si no, sembla generalment meravellós.
0: Escolta, que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel, el que es veu al fons, no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió, o sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com coneixes. Ell el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava a fer-ho ella, i va anar recollint pals. I el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, a la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Bruegel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, de voler cridar quan queia pel pou, no? Diria?
0: Sí,
1: no,
0: però ja era tard, tots anaven de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu La paràbola dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més Pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que, bàsicament, el que fa és treballar amb materials naturals, pues, terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu, coses que, això és molt maco, només tocava amb les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida de el tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els Pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més. Abans parlaves de Lluís XIV, eh, que sí?
1: Sí, exacte, el Rei Sol.
0: Doncs mira, el Rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava als peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar al peu.
1: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.
2: Allarga't, bastó!
3: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
4: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
7: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a divendres 4 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Comencen les obres d'asfaltatge i millora del clavegram al carrer Berenguer III de Mollet. Els treballs tindran una durada d'un mes i es farà per fases. La primera se centra en el tram de Berenguer III amb Ronda d'Orient. I l'Hospital Universitari de Mollet ha estat inclòs entre els 250 hospitals més sostenibles del món en el rànquing de Newsweek. Es posa en valor la sostenibilitat que va més enllà de les infraestructures i s'aplica al conjunt de l'activitat assistencial. I l'Escola d'Adults a Mollet obre el període de matrícula per al proper curs. El centre manté una oferta àmplia amb estudis de català, castellà, anglès, informàtica o ensenyaments instrumentals. I el pavelló de Canarimón ha estrenat aquest estiu un parquet renovat. S'han substituït diversos trams, s'ha polit el paviment i s'han repintat línies i aplicat una nova capa de vernís. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I aquest proper dilluns, 7 de setembre, començaran les obres de millora del clavegram i d'asfaltatge del carrer Berenguer III. Els treballs tindran una durada aproximada d'un mes i comportaran afectacions progressives al trànsit a partir del 9 de setembre. L'actuació forma part del Pla de Resfaltats 2024-2027 de l'Ajuntament i inclou diverses intervencions a la xarxa de clavegram abans de renovar el ferm del carrer. Les obres es dividiran en tres fases i la primera comença dilluns entre el tram de Berenguer III i Ronda d'Orient. A partir del 9 de setembre es tallarà la cruïlla i durant aproximadament una setmana s'hi faran les obres. La segona fase començarà el 14 de setembre i s'allargarà durant tres setmanes. En aquest cas, les obres afectaran la cruïlla amb el carrer Ansel Clavé i provocaran les principals alteracions de mobilitat a la zona. Un cop finalitzades les actuacions, el clavegram començarà la tercera fase dedicada a l'asfaltatge del carrer Berenguer III entre la Ronda d'Orient i l'Avinguda de Burgos. Els treballs es faran per trams i el trànsit es reobrirà progressivament. Durant les obres es garantirà l'accés als guals i als aparcaments i també hi haurà canvis puntuals de sentit de circulació, com el carrer Itàlia, el carrer Jacint Verdaguer, l'Avinguda Calderó i, a partir del 14 de setembre, el carrer Riera. Les obres també coincidiran amb la primera fase de substitució del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra, que començarà el mateix 7 de setembre. L'Ajuntament informarà de totes les afectacions a través de xarxes socials municipals, cartells informatius i senyalització provisional. Les dues línies de bus urbà també patiran modificacions de recorregut.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Hospital Universitari de Mollet ha estat inclòs entre els 250 hospitals més sostenibles del món, segons el rànquing de Newsweek, que ha analitzat prop de 4.000 centres de 36 països a partir d'indicadors ambientals, reconeixements previs i recomanacions d'experts en sostenibilitat. El centre Mollet ha obtingut 4 fulles del segon nivell més alt de la classificació. Aquest reconeixement posa en valor una estratègia de sostenibilitat que va més enllà de les infraestructures i que s'aplica al conjunt de l'activitat assistencial. L'Hospital Universitari de Mollet ha assolit el net zero en emissions directes i ha impulsat mesures orientades a reduir la petjada ambiental, millorar l'eficiència energètica i optimitzar la gestió de residus i dels recursos. El director de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran, explica que l'organització treballa amb diferents indicadors per mesurar i avançar en sostenibilitat, entre els quals hi ha les emissions de carboni, la gestió dels residus i el consum energètic.
2: Valora diferents coses, entre elles, per exemple, les dades que estan publicades entre el febrer i l'abril d'aquest any 2026 en relació a les emissions de carboni, a la petjada i tot el tema de gestió de residus, gestió de l'aigua, gestió energètica de la institució en relació a la seva activitat. També valora els reconeixements internacionals que tinguem. Tot el tema de les recomanacions de grans experts del món en temes de sostenibilitat.
1: L'aposta per models com la diàlisi domiciliària permet, a més, reduir els desplaçaments dels pacients i, per tant, l'impacte associat a la mobilitat és un dels exemples més destacats en aquest servei de diàlisi. També la sostenibilitat ha arribat al laboratori de l'hospital que disposa de la certificació Green Lab Hospital, que va ser, a més, el primer hospital de l'estat espanyol a certificar el seu laboratori amb aquesta distinció i actualment només n'hi ha 3 certificats en Green Lab Espanya, ho explica Jaume Duran.
2: El gran salt que està fent la institució és que el servei de diàlisi s'està acreditant com un dels serveis de dialització més sostenibles que hi ha a Espanya en aquest moment. O hem rebut la certificació exclusiva, només n'hi ha 3, a tot Espanya, de Green Lab. És a dir, el nostre laboratori és un laboratori certificat com un Green Hospital.
1: El reconeixement de Newsweek consolida així la trajectòria de la Fundació Sanitària Mollet en matèria ambiental i reforça el seu compromís amb un model sanitari que incorpora la corresponsabilitat amb la salut del planeta com un element més de la qualitat assistencial. A partir del gener de l'any que ve, accedir a La Meva Salut serà més senzill. Els usuaris ja no hauran de recordar una contrasenya ni generar-ne una de nova. El sistema d'accés basat en usuari i contrasenya se substituirà progressivament per l'IDCAT mòbil, una identificació digital que permet entrar a La Meva Salut amb el document d'identitat i el número de mòbil associat. Per completar l'accés, l'usuari rep un codi d'un sol ús al telèfon. El canvi començarà a notar-se aquest mateix any. A partir del 15 de setembre ja no es podran obtenir noves contrasenyes de La Meva Salut. Les que ja tenen els usuaris continuaran funcionant fins que caduquin, però si es perden o expiren no se'n podrà generar una de nova. L'objectiu és reforçar la seguretat i alhora facilitar l'accés a l'espai personal de salut. L'IDCAT mòbil és gratuït, no caduca i no requereix instal·lar cap aplicació ni recordar cap PIN. A més, no serveix només per entrar a La Meva Salut, sinó que també per fer molts altres tràmits digitals amb les administracions catalanes. La Meva Salut té gairebé 6 milions d'usuaris registrats i permet consultar informes mèdics, resultats de proves, el pla de medicació, les vacunes o les visites programades, entre molts altres serveis. La migració al nou sistema es farà de manera gradual durant els pròxims mesos i quedarà consolidada a finals d'any.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps en crònica meteorològica d'aquest cap de setmana que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
2: Gràcies, Luis Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia La Rambla, de plaça Catalunya número 1.

0: El Centre de Formació de Persones Adultes de Mollet ha obert el període de matrícula per al curs 2026-2027. El procés es va iniciar aquest dimecres i s'allargarà fins al dia 10. Durant aquests dies, el centre formalitza la matrícula de l'alumnat que ja tenia plaça reservada, de les persones que van fer la preinscripció al juny i també de nous alumnes que s'hi estan apropant. Són declaracions d'Àlex Carretero, professor del centre.
1: Vam començar el període de matriculació el dia 2 i estem fent matriculacions fins al dia 10, perquè el dia 11 és la diada i és festa, tanquem el centre, però fins al dia 10 poden passar per matricular-se. Aleshores, nosaltres el perfil que tenem ara són tres perfils diferents. Un primer perfil, que és confirmació de plaça de l'any passat, són antics alumnes que venen a fer pagament, informar-se d'horaris, etc. Després tenim un segon perfil, que és preinscripció, gent que va venir a finals de juny per acabar de confirmar si els hi quadra els horaris, fer pagament, etc. I després, el gruix important ara del setembre, que és aquesta gent nova que ve a intentar incorporar-se a algun dels ensenyaments que tenim. Aleshores, la feina, un 80% de la feina que tenim ara és aquest perfil nou que ve a informar-se, que està interessat a fer algun dels cursos que fem aquí.
0: El centre manté una oferta formativa àmplia amb estudis de català, castellà, anglès, informàtica, ensenyaments instrumentals, educació secundària i preparació de proves d'accés. En el cas de les persones que s'incorporen per primera vegada, se'ls ofereix una atenció individualitzada per conèixer les seves necessitats i orientar-les cap als estudis que millor s'adapten al seu perfil. Segons explica el professor Àlex Carretero, el centre treballa amb grups reduïts i una atenció personalitzada i també ofereix itineraris que permeten combinar diferents disciplines.
1: Sí que és veritat que aquest perfil, aquest tercer perfil del que parlàvem, sí que és un perfil que ve una miqueta perdut, sí que necessita més ajuda, més guia, i nosaltres doncs, ho intentem fer el major part que sigui atractiu, sobretot que sigui atractiu per a ells. Aleshores, què fa l'escola perquè sigui atractiu? Grups reduïts, que això ja ho parlàvem quan vam parlar de la preinscripció, atenció personalitzada, una acollida molt propera per part del professorat que tenim aquí, i a més estem treballant, ja no és el primer any que ho fem, estem treballant en packs d'ensenyament. Això què vol dir? Que, per exemple, gent que ve a preguntar informàtica, se li ofereix la possibilitat, de forma gratuïta, d'afegir-li, per exemple, un curs d'anglès.
0: Després del període de preinscripció del juny, el centre continua rebent noves consultes i peticions de matrícula. Carretero destaca que hi ha un degoteig constant de persones interessades a formar-se i que especialment les noves demandes corresponen a persones nouvingudes que busquen cursos de català i castellà.
1: I pel que fa a previsió de matrícula, home, portem un parell de dies, tampoc et puc fer una valoració gaire acurada, però sí que és veritat que tenim un degoteig de gent. La majoria de la nova matriculació que tenim és aquest perfil instrumental d'alfabetització que venen a buscar català i castellà, sobretot, i la resta d'ensenyaments, doncs, mica en mica anem omplint els grups. Avui en dia els grups encara estan a mig omplir, per tant, no hi ha cap problema si hi ha gent que escolta això, que passi per l'escola, que estem oberts i que hi ha places, que no pateixin.
0: El Centre de Formació de Persones Adultes de Mollet compta actualment amb uns 650 alumnes i gestiona prop de 800 matrícules cada any. Les persones interessades poden informar-se i formalitzar la matrícula al centre situat al carrer Roger de Llúria 47 fins al pròxim 10 de setembre, malgrat que l'escola té sempre en funcionament la matrícula oberta.
2: Mollet al dia, els esports.
0: El pavelló de Canari Mon ha estrenat aquest estiu un parquet renovat després de les actuacions de millora executades a la pista esportiva. Els treballs han inclòs la substitució de diversos trams que presentaven un estat deficient, el poliment integral del paviment, el repintat de les línies esportives i l'aplicació d'una nova capa de vernís. El regidor d'Esports, Leo Conde, ha explicat que la intervenció ha permès renovar les peces de parquet més malmeses i actuar posteriorment sobre el conjunt de la pista.
3: El que hem fet ha sigut arreglar el parquet, no? I amb això el que hem fet és millorar la qualitat, el que sempre parlem, no? Millorar la qualitat i la disponibilitat per a les entitats i els esportistes.
4: Magnífica, ha quedat molt bé per poder practicar futbol, bàsquet o qualsevol
3: tipus d'activitat física.
0: L'actuació dona resposta a una reivindicació que s'havia mantingut durant els darrers anys, especialment per part de la Unió Futbol Sala Mollet, un dels clubs que més utilitza aquesta instal·lació. La renovació del parquet arriba després d'haver resolt un dels problemes que afectava el pavelló, que eren les goteres provinents de la coberta. Segons Conde, abans d'actuar sobre la pista, mesos enrere es va treballar la impermeabilització del terrat, una intervenció que ha permès posar fi a aquestes filtracions. Les actuacions s'emmarquen en el procés de millora contínua de les instal·lacions esportives municipals amb l'objectiu d'oferir espais de més qualitat. De fet, tal com explicàvem aquesta setmana, una de les altres actuacions en equipaments esportius municipals són les obres de renovació del paviment de la pista municipal poliesportiva de la plaça de la República. L'actuació consisteix en la substitució de l'actual paviment de formigó per un nou revestiment de resines sintètiques antilliscants i de colors. Aquesta millora permetrà adequar l'espai i afavorir una pràctica esportiva més còmoda i segura. Amb tot, l'objectiu és que amb l'Ajuntament volen que a la llarga la ciutat pugui ser com un gimnàs, i és que cada cop hi ha més esportistes que fan esport al carrer sense pertànyer a cap entitat i que utilitza els equipaments que hi ha. Més endavant, l'Ajuntament té la voluntat de continuar ampliant les instal·lacions de calistènia i crear nous espais perquè la gent gran pugui practicar esport. I canviant de tema, però relacionat també amb els esports, dir-vos que el camp municipal de la zona sud de Mollet acull aquest dissabte, 5 de setembre, la 14a edició de la Molletense Cup, un torneig de futbol base organitzat per la Molletense, que enguany està dedicat a la categoria prebenjamí. La competició començarà a les 9 i acabarà a les 2 i reunirà alguns dels clubs més destacats del futbol català. Entre els equips participants hi ha el Girona, el Barça, el Cornellà, el Sant Andreu, el Mercantil, l'Andorra o també la mateixa Molletense. Més enllà dels resultats esportius, el torneig vol fomentar valors com la passió pel futbol, l'amistat, el respecte i la convivència entre els més petits. La Molletense Cup compta amb el suport de l'Ajuntament de Mollet i també de l'Hotel Ibis pel desplaçament que hi faran diversos equips.

0: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
1: La perdem, necessitem una transfusió ja.

Aquí Charlie Alfa, confirmeu entrant al càmping la clau verda. L'equip Bravo és al sector B? Afirmatiu. Equip Delta, espereu-nos al sector A, ja arribem. La porta del bungalow 6 és oberta. Aquí algú ha forçat la porta. Atenció màxima. Pot ser que el pare de la desapareguda se'ns hagi avançat. Temem que pugui anar armat. Res. Bungalow 8. Molta atenció. Ja som a lloc. Hi ha moviments al bungalow 5. Possiblement dues persones. Avancem amb cobertura. L'equip Delta Jo us cobrim. Procés d'entrada autoritzat. Recordeu, protocol de seguretat.

Aquí, Alfa Bravo, presumpte sospitós detingut. Alguna pista d'on podria ser la Mònica? Veiem roba de dona a terra, taques de sang.

de mans i peus a l'armari. Sembla conscient. Venim a rescatar-te. És la Mònica Esteve? Afirmatiu, inspectora, confirmem identitat de la víctima. Envieu suport mèdic immediat.

0: Sembla que la pacient també comença a despertar.
1: Fantàstic, ja podeu endur-vos-la a l'hospital.
0: Iris, em sents?
2: No, no, a l'hospital no, falta el meu fill, l'han de trobar.
1: Iris, tranquil·la, tenim el cotxe del sospitós envoltat. Equip Delta, endavant amb l'escorcoll i registre.
3: Alto, policia!
1: 8. Merda! Molta precaució, agents. Podria amagar-se a qualsevol lloc. Falsa alarma. És un senglar. Concentració. Si us plau, que ens hi juguem molt. Alto, policia! Bungalows 3. Res. Alto, policia! Bungalow 2. Res.
0: Vaig a buscar més sèrum a l'ambulància. Vigila-la.
4: No el trobaran pas, Iris.
2: Aquí? Qui ets?
4: No em reconeixes la veu?
2: Ets tu? T'estan buscant al càmping. Com has tornat?
4: Els mags no expliquen mai els seus trucs.
2: Torna amb el meu fill. Han trobat la teva filla, ja està. S'ha acabat, has guanyat.
4: Sí que he guanyat, sí. La meva filla és viva. I a mi no em trobaran pas.
2: Ajuda!
4: Encara no ha acabat el joc per tu.
2: M'ho vas dir. Si la teva filla salvava, també ho faria el meu fill.
4: Tens raó. El que no et vaig dir és si tu el trobaries.
2: Malparit!
4: Iris, primer haig d'escapar. El teu fill és la meva garantia de sortida. Fins sempre.
2: Ajuda! S'escapa!
0: Què passa? On és l'altre sanitari?
2: Era el segrestador! Està fugint! Han d'atrapar-lo!
0: Inspectora, inspectora, que em sent?
1: Sí, qui ets? Què passa? Està bé, Iris?
0: Tenim un problema. El segrestador no és al càmping. Era aquí amb nosaltres. Han de tornar.
1: Com? Al soterrani?
0: S'ha fet passar per un sanitari.
1: No fotis. Merda. Aquí totes les unitats. Tornem al soterrani. El sospitós torna a ser allà.

0: d'aquí a 20 minuts tot això haurà acabat.
1: On és el nen?
0: Quan sigui en un lloc segur, sabran.
1: I per què hauria de creure't?
0: Perquè l'esperança és l'últim que es perd. Oi, Iris? Oi, Iris?

0: celebrar que la Mònica respirava i alhora cridar de ràbia perquè en Pol no era amb mi. Em sentia petita, una mare amb la mirada clavada a un punt on no hi ha llum. I en aquell silenci banyat d'emissores i passos, em vaig prometre que tornaria a abraçar-lo, encara que això volgués dir trencar-me per sempre més.
1: Es confirma que han trobat la Mònica Esteve, una noia de 12 anys desapareguda des de feia més d'una setmana. Segons fonts policials, hauria estat detingut un menor com a principal sospitós del cas. D'altra banda, la policia segueix el rastre del pare de la víctima, acusat de segrest. Les autoritats han demanat col·laboració ciutadana per localitzar-lo. A més, fonts properes a la investigació apunten que hi ha sospites que la marxa voluntària de la seva dona, la mare de la Mònica, fa més de 2 anys, potser no va ser tan voluntària.

0: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
4: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Avui us vull parlar del futbol, però no del que omple portades ni del que crema tertúlies a les televisions. No, avui us vull parlar del futbol base, del que juga sota la pluja, a camps de terra, amb mitjons desaparellats i motxilles més grans que els nens. És on comença tot, on es fan els primers controls, les primeres passades, les primeres errades i, si tens sort, els primers valors. I dins d'aquest univers d'entrenaments a les 6 de la tarda, de camps amb focus intermitents i samarretes massa grans, hi ha una figura que comença a guanyar espai i que encara avui genera mirades, murmuris o comentaris. Aquestes són les entrenadores, dones que entrenen, dones que també lideren. Perquè sí, costa veure-les. No perquè no hi siguin, que n'hi ha, sinó perquè encara avui han de fer-se lloc. És un món on si manes des de la banqueta i ets home, ets un referent. Però si manes i ets dona, molts et miren com si t'haguessis perdut pel camí. I és que encara hi ha qui es sorprèn quan ve una dona dirigint un equip infantil. Encara hi ha pares que dubten, però aquestes entrenadores fan, treballen i demostren que no cal tenir veu greu per fer-se respectar el vestidor. Estan canviant el futbol, perquè no només ensenyen a fer controls o a tirar corners, ensenyen valors, ensenyen que el respecte no entén de gènere, que el lideratge no porta bigoti i que el futbol és millor quan és de tothom. Potser no surten als diaris, potser no cobren el que haurien, però sabeu què? Estan sembrant el futur. I el futbol del futur, si vol ser millor, també haurà de parlar en femení. Aquesta setmana hem volgut parlar amb algú que representa moltes coses alhora. Esport, formació, lideratge i resistència. Perquè sí, encara que sembli mentida, l'any 2025 ser dona i entrenadora en el futbol base continua sent un petit acte de valentia. Ella, si l'equip que entrena guanya, no sortirà als titulars, però cada setmana dirigeix, ensenya, corre, anima i, si cal també, aguanta comentaris. Al seu lloc és el camp, amb el xandall posat i el cap ben clar, formant infants, creant equips i trencant barreres. Ens ha vingut a veure la Judit Marc, jugadora i ara també entrenadora. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Fa més de 20 anys que jugues, però recordes com van ser els teus inicis?
1: Doncs, de fet, no vaig poder començar en el futbol, doncs perquè en aquell moment doncs, no hi havia tot el rebombori que hi ha ara amb el tema del futbol femení, llavors vaig haver de començar amb el bàsquet, però el meu pare va insistir una mica a veure si algun club podia agafar alguna noia i vaig començar al Nàstic de Tarragona, compaginant bàsquet i futbol, i quan ja vaig veure que el futbol era el que més m'agradava, doncs ja em vaig tirar de cap només al futbol. Sempre he jugat amb nois, fins a l'ESO, més o menys, primer d'ESO, que vaig anar a un altre club on hi havia un equip de noies amateurs, és a dir, que me doblaven l'edat quasi algunes, però bueno, jo tenia ganes de jugar, m'ho passava bé i en aquell mateix any ja vaig fer el canvi i ja vaig jugar amb amateurs.
0: Quina era la situació del futbol femení al territori?
1: Jo particularment no coneixia el futbol femení com a tal. Clar, només hi havia nens jugant. Com a molt coincidies amb alguna noia, amb algun altre equip, però de fet al meu equip n'hi havia una, segons érem les dues úniques, i jugar contra noies, només recordo que hi havia una noia a la Salle de Reus, per exemple, o equips molt puntuals.
0: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení potser és més tècnic. Això realment és així, que tu que has jugat amb els dos?
1: Jo crec que depèn una mica de l'edat. Sí que és veritat que en el futbol 7, futbol formatiu, diguem-li, això depèn molt del físic de cada persona. Ara conec la fisonomia de nois i noies, per exemple, i en l'edat de futbol formatiu, els nens i les nenes poden tenir diferents estatures, diferents pesos. Sí que és veritat que, i més ara vist com a entrenadora, que quan arribes a cadets juvenils, doncs aquesta diferència física es nota.
0: No sé si alguna vegada has rebut algun comentari desafortunat per part de la grada o per part de companys del teu equip quan jugaves amb nois.
1: Jo, per sort, he de dir que no m'he trobat mai amb la situació o no me n'he adonat, que això també seria un altre. Però sí que és veritat que bueno, ara mateix ho sents. De fet, està a punt de començar l'Eurocopa femenina de futbol i ja hi ha comentaris de pues vaya merda, això no és futbol, bueno, els comentaris de sempre. Sí que és veritat que, com et deia, jo particularment no ho he rebut, però clar, hi és.
0: Mm-hmm. Has passat per diferents equips. Què t'ha portat cada un?
1: Ostres, aquesta pregunta... Mira, jo vaig començar allà al Nàstic i vaig estar encantadíssima. La veritat és que vaig estar superbé. Pel segon equip on vaig anar va ser la Floresta, que en el cas aquest va ser quan vaig poder fer l'impàs a futbol femení i realment a mi em va servir de molt. De fet, vaig poder tenir la sort d'anar a fer proves amb el Barça, fins i tot, des de la Floresta. Així que estic encantadíssima. També he de dir que les coses doncs, van canviant. Llavors, ara no hi ha les persones que potser em van tractar a mi i llavors doncs, ja no connecten. Després ja vam tornar al Nàstic amb un equip femení. No recordo ben bé l'any que va ser, però quan el Nàstic va estar a primera divisió hi va haver una sèrie d'ajudes econòmiques perquè tots els equips de primera divisió tinguessin un equip femení. I aquell va ser el primer Nàstic femení que hi va haver en aquella època en la que jo vaig participar. I allí ens vam juntar un grup de noies que després, quan vam marxar del Nàstic per diferents motius, ens vam anar al Camp Clar. Del Camp Clar vam acabar algunes al Cambrils, Riudoms, Tàrraco, i actualment amb bastantes noies d'aquest inicial Nàstic, que era de futbol 7 en aquest cas, estem ara a l'ICOMAR i jo crec que ja allí acabarà la meva carrera.
0: Jugar a futbol també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat?
1: Doncs és renunciar... Bueno, no renunciar, sinó prioritzar. Llavors, en el sentit d'amistats, per exemple, la frase típica de... Però si ja hi aniràs un altre dia a entrenar o per un partit que no vagis... Bueno, doncs per un partit que no vagi, doncs a mi sí que m'importa, doncs perquè tinc aquest compromís, perquè m'agrada, perquè ho gaudeixo. Llavors, sí que és veritat que hi ha molta gent que si no ho vius des de dins, doncs no ho entén. Com pot ser que no et puguis saltar un dia o que no et puguis saltar un entreno o que no et puguis saltar un partit... És complicat.
0: Com creus que ha evolucionat el futbol femení des de que vas començar ara?
1: Home, ha evolucionat exponencialment i jo crec que encara necessita més evolució. Està clar que ara és molt visible a tot arreu i segurament quan jo vaig començar també era una mica visible, però no com ara. Jo crec que tots els clubs haurien d'apostar per un futbol femení. El que passa és que, clar, evidentment, doncs, hi ha menys equips amb els que competir. Si et poses a mirar les categories o els grups que hi ha de nois, no són els mateixos que els que hi ha de noies. Llavors, jo penso que s'ha d'enfocar en un esport més, no un esport femení.
0: Uh-huh. I de jugadora a entrenadora, com et definiries com a entrenadora?
1: Jo com a entrenadora estic més en la vessant de formadora. Bueno, en la meva experiència en el futbol he aconseguit jugar fins a la categoria més alta del futbol, tot i que van ser 5 minuts, però bueno, ja és estar allí. I la pressió d'estar un preferent o en primera catalana, que com he dit abans en el grup de noies, doncs, no és el mateix nivell que el grup dels nois, però jo aquesta vessant de pressió ja no m'agrada viure-la. Llavors, dins del món d'entrenadora, ara mateix em centro amb els babies, que són els d'iniciació, nens i nenes de 4, 5, 6 anys com a molt, i més amb la vessant formadora. No el col·locar els nens a les posicions ja, sinó que aprenguin doncs, els valors de l'esport, que aprenguin simplement el fet de posar-se una mitjeta, de posar-se les botes, de marxar sense les botes del camp, més cosetes de la vida.
0: Uh-huh. Quan vas començar, qualsevol noia no tenia doncs, cap referent, i ara sí que és veritat doncs, que en tenim per sort. No sé si en quin moment tu comences a veure doncs, jugadores jugant i dius, vale, ara sí que tinc una referent.
1: Home, sí que és veritat que en el moment en què el Barça fa el canvi de xip i aposta 100% pel seu futbol femení, de fet, jo quan començo en el món del futbol, els equips top de futbol femení eren l'Espanyol, l'Atlètic de Madrid, crec. O sigui, era com estrany que un Barça, tan poderós que és el Barça, o un Madrid, tan poderosos que són, no tinguessin els seus equips femenins. Llavors, quan el Barça va fer la inversió, clar, en seguida... va guanyar tot, o sigui, era molt superior. El Madrid ara s'ha posat una mica les piles, però vist ara amb els 30 anys que tinc, mires a fora d'Espanya i el futbol femení està, bueno, a un altre nivell completament. Sí que és veritat, doncs, que a nivell esportiu el Barça, doncs, amb tots els diners que té, o el Madrid amb tots els diners que té, doncs, atrau moltes jugadores, però fora d'aquí el futbol femení està molt més valorat.
0: Això t'anava a dir que cal per arribar a aquesta igualtat de, per exemple, d'equips com l'Arsenal o equips que estan fora d'Espanya.
1: Al final és la inversió, i la inversió des de la base, que és el que una masia, per exemple, ha sortit a la llum que les noies no hi podien anar. De fet, hi havia autobusos o taxis que venien a buscar nens per anar al Barça, en aquest cas, és el que jo conec, i no hi havia autobusos o taxis per nenes que volien anar al Barça. Crec que, si no vaig errada, ara hi ha places de noies a la Masia. O sigui, això ja és un canvi molt important que fa que les noies, ostres, ho vegin com que pot ser el seu futur.
0: I ja per acabar, parlem una mica de la situació del futbol femení a la demarcació de Tarragona. Realment, creus que els clubs aposten per la secció femenina?
1: N'hi ha que sí, n'hi ha que ho intenten i n'hi ha que no en volen ni sentir a parlar. I jo, per exemple, com he comentat abans, que havíem estat al Camp Clar, érem un equip jove, amb noies que ens portaven molt bé entre nosaltres, que vam aconseguir dos ascensos seguits, ens van xutar, aquesta seria la paraula, i ara que han vist, al cap de... Això potser t'estic parlant que fa 10 anys, que ha estat donant a tenir una mica d'importància el fet de tenir un equip femení, que no sé fins a quin punt també els clubs volen tenir un equip femení perquè és la moda, que això també seria un problema. Jo espero que sigui realment perquè hi aposten, però bueno, aquest, per exemple, del Camp Clar, doncs ara vol un equip femení, doncs ja el vas tenir i no el vas cuidar, per exemple.
0: Doncs gràcies per l'estona i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la visibilitat.
0: Gràcies a totes les entrenadores per ser allà, al camp, cada tarda, per posar-hi el temps, la passió i, sobretot, la paciència, per formar infants i fer-los créixer, no només com a futbolistes, sinó també com a persones, que ja és molt més del que fan alguns que tant diuen que són professionals. Gràcies per demostrar que liderar un equip no entén de gènere, sinó de capacitat i de convicció, per aguantar mirades, silencis i comentaris que encara no haurien d'existir, i per seguir-hi, malgrat tot, amb el cap ben alt, perquè al final, el futbol base hauria de ser això, un lloc on tots i totes tinguin l'oportunitat de créixer. I per sort, amb entrenadores com la Judit, cada vegada estem una mica més a prop. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Abets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
4: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
2: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
5: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
6: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
5: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
2: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
5: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
5: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
7: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
5: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
2: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
5: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponce o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
2: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
8: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
2: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols. El diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Per Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellvé, bon dia.
10: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
4: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
10: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
2: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
10: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, i finalment, el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
2: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
5: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
6: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
5: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
11: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
5: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
2: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
12: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar el futur de Seat sota el focus. Però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
13: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
12: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
13: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
12: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar a vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
5: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
2: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
5: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
3: La xarxa de comunicació local.
14: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
16: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
15: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
17: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
15: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a tres vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
7: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
18: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
19: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
18: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
2: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
20: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
21: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
20: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
2: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
5: Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per 2 menors la matinada de dimarts, quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
22: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i la moscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, 3 bengales de colors blaugrana, perquè ell era del Barça, i una traca final en el seu record.
2: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afeblir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
5: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
23: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
24: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha
0: cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment doncs, per el Ripollès, és especialment per la ciutat de Ripoll.
5: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
2: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
1: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes

0: que els desocupin. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
1: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balafia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
2: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
1: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
3: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen Ustec, CGT, la Intersindical i la COS.
0: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
3: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
0: Moment per la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarruel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama, Des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
5: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
4: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selva, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i dolents, amb Joel Joan al capdavant.
0: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
6: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà pel matí a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
7: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens refem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
6: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a un quart de 5 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
8: s'ha tancat el mercat. Ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat.

0: Jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
1: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
2: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
1: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic, i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge, i en directe a Lleida Televisió i la xarxa Més, Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen dos partits de nivell ACB en directe a la xarxa, a la una del migdia Penya Ulm, i a dos quarts de set de la tarda Quitsanes Manresa i Lerna Lleida.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran dos quarts de 3. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Aixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
3: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: ¿Y Puntal 4 para 0? ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
6: ¿Qué cojones están pasando?
7: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen.
2: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
8: Així ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden les nostres vides.
2: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
2: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
2: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
4: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
5: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís d'alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
4: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
4: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
6: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
4: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
2: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
4: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
2: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
2: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui i també el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols. El diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic, només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la Comunitat de Madrid també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantida la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
9: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
2: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcàdia, Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
9: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la Llei Orgànica del Finançament Autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la Llei del Sistema de Finançament i la Llei de Cessió de Tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls: si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
1: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
4: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
5: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
10: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años, y por tanto exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
4: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
2: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
11: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar i el futur de Seat sota el focus. Però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
12: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, la sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
11: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
12: Si al final cerraran estas fàbriques, se nos puede abrir una ventana d'oportunitat porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartidos esa capacidad de volumen en el resto.
11: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa.
2: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, encausats pel procés, i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
4: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats. Però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
2: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
4: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llança més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
14: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
13: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
13: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisabet de Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més, el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
6: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
16: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabater és la vicepresidenta.
17: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
16: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
2: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
18: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
19: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
18: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
2: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
4: Els Mossos van detenir ahir la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
4: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
2: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
20: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
21: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i, per tant, la gent havia d'esperar següents autobusos. I, per tant, aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
20: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la Universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
2: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
22: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials dels ibers i dels romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
23: Unes 3 sitges. En surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
22: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
2: I és moment per a la cultura. Cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les filles. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
3: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
0: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selva, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i dolents, amb Joel Joan al capdavant.
2: L'artista Marc Aldaré de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
7: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
8: Ha estat una decisió que l'empresa, només veient les fotos d'Instagram, hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
7: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mig estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: superestrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi, avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides.
0: Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui Sara Montfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no?, de poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i, sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé. La veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens refem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat. Ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat. Jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esports Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador Laquinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Kitsanàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El nou Kitsanàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip vegenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química. Com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som dos jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient al vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estat, el que ens demanen, i quan això no s'assoleix, pues surt el següent. I la veritat que pues, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Kitsanàs Manresa serà aquest mateix diumenge a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, admet que el nou model de finançament és insuficient, però infinitament millor, diu, que l'existent. I ha insistit a les comunitats autònomes a donar-hi suport. Junqueras s'ha pronunciat així en una entrevista a La Sexta després de ser interpel·lat per la postura de Junts sobre el finançament. Al Ministeri d'Hisenda, recordem-ho, les comunitats autònomes de règim comú, menys Madrid, que ha aprovat de boicotejar la trobada, han aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho han fet amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol i el rebuig de les autonomies governades pel PP.
2: Yo también lo considero insuficiente, pero considero que es infinitamente mejor que lo que hay en este momento y mi responsabilidad es intentar dar a la sociedad lo máximo que pueda darle en cada momento.
1: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. Recordem que ahir es van trobar les seves restes. I a Sant Adrià de Besòs estem pendents de saber quan passa a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina. Els Mossos van detenir ahir la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins una bossa de plàstic en el replà d'un edifici d'aquest barri. I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per dos menors la matinada dimarts, quan tornava de festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però també ha tingut un component polític. La germana de Vilajosana ha assegurat el funeral que portarà el cas al Parlament i arribarà fins on calgui. Canviant de tema, el ple municipal de Mataró ha aprovat el pressupost perquè l'Ajuntament recompri el Corte Inglés als terrenys de Can Fàbregas i de Caral. El consistori destinarà més de 14 milions d'euros al pressupost d'enguany. Tots els grups municipals han donat suport al finançament mentre la CUP s'ha abstingut en el text de l'acord de l'operació. L'Ajuntament veu l'aprovació com un pas decisiu per tancar un litigi que dura 15 anys amb el Corte Inglés pels terrenys de més de 9.000 metres quadrats. I un camió d'una empresa privada va xocar el 19 d'agost contra un monument de la Sardana, el que està situat a Montjuïc, i va mutilar el braç i el cap d'una de les figures, segons fons municipals. Els responsables de l'empresa que feia una activitat en aquell àmbit van posar-se en contacte amb el districte immediatament i van assumir la responsabilitat i, a més, s'han compromès a assumir la despesa de la reparació.
0: Notícies en xarxa.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori. La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Hospital Universitari de Mollet ha estat inclòs entre els 250 hospitals més sostenibles del món segons el rànquing de Newsweek, que ha analitzat prop de 4.000 centres de 36 països a partir d'indicadors ambientals, reconeixements previs i recomanacions d'experts en sostenibilitat. El centre Mollet ha obtingut 4 fulles, al segon nivell més alt de la classificació. En aquest sentit, l'organització treballa amb diferents indicadors per mesurar i avançar en sostenibilitat, entre els quals hi ha les emissions de carboni, la gestió dels residus i el consum energètic. Un dels exemples més destacats és el servei de diàlisi, considerat un dels més sostenibles d'Espanya. L'aposta per models com la diàlisi domiciliària permet, a més, reduir els desplaçaments dels pacients i, per tant, l'impacte associat a la mobilitat. Una sostenibilitat que també ha arribat al laboratori de l'hospital, que disposa de la certificació Green Lab, i és que l'Hospital Universitari de Mollet va ser el primer hospital de l'estat espanyol a certificar el seu laboratori amb aquesta distinció, i actualment només hi ha 3 laboratoris certificats com a Green Lab en tota Espanya. I ara canviem de tema i us informem que a la pista de Can Arimon se li ha canviat el parquet aquest estiu. En concret, s'han canviat unes peces, s'ha polit tot el parquet i s'ha barnissat i s'ha pintat, una reivindicació que donarà ara més tranquil·litat a la Unió Futbol Sala Mollet, que fins ara l'utilitzava i no hi havia massa seguretat. Així ho ha explicat el regidor d'Esports a l'Ajuntament de Mollet, Leo Conde.
1: El que hem fet ha sigut arreglar el parquet, no? I amb això el que hem fet és millorar la qualitat, el que sempre parlem, no? Millorar la qualitat i la disponibilitat per a les entitats i els esportistes, no? El que s'ha fet allí és, degut a les pèrdues d'aigua que va veure, un temps de goteres i tot això, hi havia molt de parquet que estava molt deteriorat. I aleshores el que han fet ha sigut canviar totes aquestes peces que estaven molt deteriorades, l'han canviat, i a més el que han fet ha sigut polir tot el parquet, tornar a barnissar el parquet i pintar. Aleshores, si passeu per allí per veure la instal·lació, ha quedat com a noves, no? I és una instal·lació ara magnífica. Ha quedat molt bé per poder practicar futbol, bàsquet o qualsevol tipus d'activitat física.
0: En aquest sentit, recordem que també es van fer unes millores a la teulada de Can Arimon, es va fer una imprimació perquè no hi haguessin goteres, i un cop solucionat aquest problema ha estat quan s'ha canviat aquest parquet. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui contarem amb un professional de l'Institut Català de la Salut. No contarem, contem amb un professional de l'Institut Català de la Salut, concretament amb el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, l'Eric Expósito Sanz, i amb ell en parlarem de l'ansietat, de com podem fer un maneig allò de l'ansietat per, doncs, això, que aquest trastorn estigui controlat, el sapiguem gestionar. Aquest és el tema d'avui en el Fem Salut.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: L'Eric Expósito ja és conegut al FEMA Salut perquè n'ha participat en més d'una ocasió, com deia, més referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Benvingut, Eric.
3: Gràcies.
1: Com estem? Bé?
3: Molt bé, molt bé.
1: Estem ansiosos?
3: No, no tant. Avui no,
1: no tant.
3: Molt.
1: No. Avui no tant.
3: No, avui
1: tot
3: no.
1: I que hi ha moments, allò que no, del dia a dia, l'estrès... Bé, ara ens ho explicaràs tu perquè ets el professional. Ben bé, com hem de definir l'ansietat?
3: Bueno, si parlem de l'ansietat, al final és una reacció... normalment és com una reacció fisiològica a la por, bàsicament, i sempre hem de tenir una mica aquest enllaç, no? L'ansietat ve normalment a través d'una sensació de por i una sensació d'anticipació, i normalment té unes conseqüències més a nivell cognitiu, físics, a nivell de conducta inclús, i hem d'intentar entendre una mica millor per veure una mica com ens afecta i com podem intentar, més que controlar-la, gestionar-la.
1: Estava pensant, sentir por és bastant natural. És a dir, que l'ansietat no sempre és patològica, o sí?
3: No sempre és patològica. Al final hem acabat com volent culpabilitzar sempre el missatger, i és com quan ens ve una multa certificada, doncs voler culpar el carter que ens porta la carta, no? El que passa és que moltes vegades posem l'enfocament a l'ansietat perquè és una mica el que podem intentar treballar. Hem de veure aquesta ansietat, doncs, en quin context apareix, com ens afecta, si ens afecta el dia a dia, la funcionalitat, i no sempre és patològica.
1: Clar, jo he començat dient allò, l'estrès del dia a dia ens genera ansietat. És cert, l'estrès pot ser allò...
3: Al final, sí.
1: Una causa?
3: Sí, l'estrès crònic, més parlar una mica més adequadament, pot acabar generant símptomes d'ansietat, perquè al final l'estrès és un recurs del cos d'afrontament, en aquest sentit, no? Si, per exemple, fos la primera vegada que vingués a la ràdio, doncs seria normal que jo em sentís una mica inquiet, una mica incòmode, no? No és el meu àmbit normalment d'actuació, però més o menys vinc, ho puc fer, i llavors aquest estrès baixa. L'ansietat té més a veure amb una anticipació d'una cosa que no podré afrontar, i per això té més a veure amb la por. Què passarà si vaig a la ràdio i em quedo trabat i no puc parlar i tothom m'està mirant i hem de tallar la connexió o el que sigui? Totes aquestes pors que van apareixent acaben donant una resposta que en el cos és el que sentim com a símptomes d'ansietat.
1: Llavors, dèiem allò, l'ansietat per si no és patològica, però quan no ens impedeix allò desenvolupar el nostre dia a dia, mm-hmm, és quan comença a ser un problema. Nosaltres hem vist que hi ha diferents tipus, no?, d'ansietat, uh-huh, no? Allò, hi ha gent que als espais exteriors, uh-huh, els genera, doncs, això, por, o al contrari, no? Els espais molt tancats.
3: Sí.
1: O els animalons, segons quins animalons, no? La aracnofòbia, per exemple.
3: Sí, aquí ja parlem del tema de fòbies, que al final és un, dins del que ja parlem de trastorns d'ansietat, és un dels trastorns d'ansietat més habituals, que són el tema de fòbies, que és com una reacció de por desmesurada a alguna situació, estímul, event específic, que genera una sèrie de conseqüències, com a mena acaba sent l'evitació completa d'aquesta situació, de trobar-me o de poder trobar-me amb amb aquest estímul normalment, no? Si és una aranya, doncs evidentment, si a poc que vegi una aranya o pensi en veure una aranya, em genera, ja no una por com potser tu pots veure i dir, ui, quin fàstic, no, una aranya. No, no, una por que et genera una conducta d'habitació, uns símptomes d'agobiament i pot generar unes problemàtiques bastant severes.
1: Evidentment, segons quines situacions, no, et poden generar, no sé si por, però sí que aquesta angoixa, el quedar-te sense feina, per exemple, el que et comuniquin un diagnòstic mèdic no massa favorable,
3: Evidentment,
1: el viure una pèrdua.
3: Evidentment, hem d'entendre que moltes vegades hi ha situacions que és normal que acabem generant una sensació, aquí potser més de malestar emocional, que moltes vegades es pot anar acompanyat de símptomes d'ansietat, no? Si al final el meu jefe em fot fora, doncs jo què faré? No el podré afrontar, no em trauran la casa, comença a haver una sèrie de pors que acaben generant aquestes sensacions d'ansietat i començo segurament a actuar d'una manera diferent per intentar potser evitar això o no trobar-me en aquesta situació, no? Quan parlaves de les situacions com aquestes dels espais oberts o dels espais tancats, normalment el típic exemple de persona que té por o té una fòbia a viatjar amb el metro, per exemple, en transport públic, és perquè normalment ja ha tingut algun episodi d'ansietat de forma aïllada en aquest espai i ja associa que sempre que vagi en aquest espai tindrà aquest episodi d'ansietat. Està anticipant constantment.
1: Quina sintomatologia dona allò, una situació d'angoixa?
3: Normalment el que sentim és molta inquietud, molta agitació mental, els nostres pensaments van com molt ràpid, normalment la nostra atenció també es focalitza molt, hi ha com una mica el que diuen visió de túnel, per entendre'ns, es focalitza molt en els meus símptomes, estic com molt hiperalerta, no?, a com estic, com em sento, de sobte noto que la respiració potser no... Noto que m'ofego encara que realment no t'estàs ofegant, noto les taquicàrdies, noto potser sudoracions, tremolors... Són tots símptomes que al final el que està fent l'ansietat és donar-nos una activació, perquè com he dit abans, l'ansietat és un missatger, el que passa és que a vegades doncs, el missatge és complicat, i el que està fent és com activar-nos per intentar afrontar la situació. El que passa és que és una activació que moltes vegades és perjudicial en aquell moment.
1: I aquestes emocions que ens genera pot arribar també a treure'ns la sort, no? Fins i tot allò, una pèrdua de ganes de menjar, a aïllar-te,
3: sí,
1: no? Socialment, allò de dir, ho estic passant tan malament que no...
3: Sí, pensa que moltes vegades, quan hi entra aquesta anticipació, aquesta por, moltes vegades acaba passant que acabem generalitzant del principal problema, l'acabem generalitzant en altres àmbits, no? I una persona que pugui estar passant per atac d'ansietat, quan, per exemple, inicialment va a treballar i passar per al metro, després, aquella sensació d'agobiament, potser també la nota quan està amb gent. Llavors ja comença a evitar també a sortir amb gent. I ja l'ansietat ja apareix quan et diuen, escolta, vols sortir avui a prendre un cafè? Doncs ja aquest avís ja et diu, escolta, potser si vas, potser et passa, no? I què fem normalment per protecció, el qual és lògic, doncs la conducta més ràpida per poder protegir-nos és evitar postergar, moltes vegades.
1: Estava pensant quan escoltava l'Eric això, no?, d'evitar, no sé si el tractament és precisament al contrari, afrontar. És a dir, com hem de gestionar aquesta ansietat? Perquè, clar, si l'evitem, al final potser no acabem resolent el problema, no? Ara estic pensant, ella ens està posant a l'exemple del metro, per exemple, i jo, doncs, conec gent sobretot al tema de l'ascensor, no? Que diu, no, jo, encara que siguin 12 pisos, pujo a peu, no?
3: Clar, aquí primer diferenciar entre preferència i habitació, no? Jo puc entendre que algú no vulgui anar a un centre comercial el 24 de desembre a fer una compra, ho puc entendre, però
1: jo
3: sí,
1: també.
3: Però sí, és normal, perquè genera, òbviament, això genera un estrès normal, però si sents que no pots anar i per tant no hi vas, aquí ja hi ha una habitació, no? Llavors, com es tracta l'ansietat? Primer entendre-la d'on ve i primer entendre una mica què ens vol dir aquest missatge. Quan portem molt de temps amb una càrrega d'ansietat molt elevada i un moment que aquesta associació que deia al principi a vegades la perdem de vista, no? I ja el meu cos m'està avisant constantment. Llavors, primer hem de fer un treball d'entendre d'on ve l'ansietat per poder focalitzar-nos en aquells problemes. I després, com es treballa? Normalment en teràpia psicològica es fa a través d'exposar-te de forma gradual, amable, sempre ho dic, i de forma repetida aquells estímuls, donant-te com una sensació de que pots afrontar aquestes situacions, no? I sempre t'has de posar com una miqueta fàcil al principi per dir, escolta, potser si has de fer tota la línia vermella de metro de Barcelona de fondo fins a l'altra punta, doncs potser és una mica per començar una
1: abusarat.
3: Mica abusarat, no? Llavors, escolta, potser podem simplement primer apropar-nos al metro, veure una mica com estem, i fins quan esté ben tranquil ja després, o millor encara que triguem dies, després ja entrem. I això a vegades veu com molt lent a l'avançar, però hem de donar passes petites, però segures, també.
1: Una qüestió. Clar, això d'evitar, no?, o anar-nos enfrontant, amb un tema de fòbia es veu molt clarament, no? Fins i tot també hi ha gent que diu, a mi em fa por volar, i hi ha cursos, fins i tot, que ofereixen les aerolínies per a aquelles persones que tenen aquesta fòbia. Però, clar, quan són qüestions com situacions viscudes traumàtiques, comunicacions, com dèiem, allò de diagnòstics no massa favorables, això no ho pots, allò... No és, és a dir, sí que pot generar-te por, evidentment, sí, però no ho pots evitar.
3: No, aquí no. És on entraríem a valorar si realment la por i l'ansietat que genera és patològica o no patològica. És a dir, evidentment, si tu et fan un diagnòstic a tu, la teva parella, una enfermedad més terminal, més que ansietat et generarà un malestar emocional molt gran, no? I pots anticipar i pots tenir pors, no? Igualment, aquí no, a vegades no és exposar-te a res, però sí que a vegades la conducta també canvia. Em començo a preocupar molt més per la persona i això fa que estigui tot el dia a sobre d'ella. I això normalment el que fa és que manté molt la dinàmica d'ansietat, per exemple. Això són punts que es poden treballar. També una mica treballar les idees que tinc sobre el procés d'enfermedad. O sigui, hi ha coses que sí que es poden treballar i que a vegades directament el que necessitem a vegades és poder parlar del tema obertament i no tancar-lo com si fos una capsa i ho estic ficant sota l'alfombra, que a vegades tendim a fer-ho, no? Si no parlo d'això és com si no ho veiés, però el problema segueix aquí. Llavors no tot es pot afrontar d'una manera tan directa, potser, com una fòbia, que sabem on està el problema, però sí que hem d'intentar entendre-la per veure què ens diu aquest missatge i a partir d'aquí doncs què podem treballar d'aquesta por, no?
1: I llavors... Quina mena de treball es fa en aquest cas? Perquè en l'altre era allò de dir, bé, no evita, ves-te'n allò acostumant a afrontar-te de forma paulatina i amable amb tu mateix, amb aquesta fòbia. Però en aquests altres casos, de quina manera gestionem?
3: En aquests casos, que són situacions que potser no són tan evidents, generalment, es poden, si són situacions que hauré de passar sí o sí, és a dir, és una situació que tu no podràs canviar, no podràs viure de forma diferent, és a dir, el procés d'enfermedad, realment tu no tens una responsabilitat, excepte complir les visites i fer un bon tractament, no? Però si és amb el meu marit, la meva parella, la meva mare, el meu pare, doncs si està fent el que pots fer, igualment encara podem generar alguns símptomes d'ansietat, no? Llavors aquí és quan comença a entrar molt també, que sempre pot estar present, la part més d'autocura, no? Quan tinc aquests símptomes, aquesta afectació, com la intento gestionar? I aquí potser podrien entrar, doncs, eines de relaxació, respiració, coses per treballar no tant el focus de la problemàtica, sinó les conseqüències de la problemàtica, no?, en aquell moment. I també, doncs, igualment sempre és important, escolta, dins d'aquest procés, quins passos o quines situacions són les que et generen més ansietat i a partir d'aquí com estem actuant en aquestes situacions. A vegades, sense adonar-nos compte, podem estar, sense voler, reforçant que l'ansietat segueixi apareixent. Sí.
1: Eric, t'hem presentat perquè ets allò referent de benestar emocional i comunitari d'un centre d'atenció primària, en aquest cas de Camp Antiquet, aquí a Mollet del Vallès. Com es treballa des dels centres des de la primària aquesta sintomatologia?
3: Des del centre d'atenció primària el que es treballa normalment són en teràpies grupals, sempre que es treballi des de l'equip d'atenció primària, en teràpies grupals per millorar el benestar emocional i la comprensió dels símptomes de l'ansietat. Normalment, moltes vegades, l'ansietat genera aquesta por perquè tampoc l'acabo d'entendre. Moltes vegades, sobretot en les primeres vegades que la pateixo, no entenc què està passant, dona la sensació que si tinc un atac d'ansietat sembla que em vaig a morir, no sé com gestionar-ho, ho puc controlar realment, ho puc controlar, hi ha moltes expectatives, moltes coses que desconeixo, no? Llavors, els grups tenen la tendència a intentar facilitar molta informació per donar una mica de tranquil·litat en aquest aspecte, donar certes eines en sentit de relaxació, respiració, certes maneres d'afrontar les situacions d'ansietat, i sobretot perquè entendre l'ansietat i donar un espai on es pugui normalitzar que en el dia a dia d'avui tal qual estem funcionant pot ser normal que apareguin aquests símptomes, genera novament una calma en les pacients també.
1: Has parlat sobretot del tema de la respiració, no? Tècniques de relaxació. No sé si ara sentim molt a parlar del mindfulness i coses d'aquestes, ioga, són pràctiques que ens poden ajudar en la gestió de...
3: Sí, poden ajudar sobretot a la part més d'aquesta que deia autocura, no? Lidiar una mica les conseqüències, i moltes vegades quan aconsegueixo gestionar una mica diferent les conseqüències puc afrontar des d'un punt de vista diferent la situació d'origen, no? Al final, evidentment, per més que posi una tirita, si jo segueixo donant-me un cop sempre a la mateixa cantonada, la tirita doncs, me l'hauré de posar cada dia, no? Llavors hem d'entendre totes les eines que es puguin donar com una eina per poder utilitzar-la en els moments, estandarditzar-la en el teu dia a dia normalment, que no costa res fer un parell de minutets de respiració al dia, per poder tu orientar-te a lo millor aquells problemes d'una manera diferent o mantenir-te, mentre que els problemes doncs a vegades si no tens cap tipus de possibilitat d'actuació doncs van passant també.
1: L'ansietat és un dels trastorns de salut mental més sovintejats que us trobeu? Ho dic jo perquè...
3: És un dels que té més incidència, sí, dels que hi ha més casos nous. També és veritat que, evidentment, aquesta separació entre què és malestar emocional, què és estrès, què és ansietat, és un tema que inclús a la pròpia literatura moltes vegades es pot arribar a confondre i moltes vegades podem pensar que estem tenint una etapa d'ansietat i potser és simplement que hi ha unes certes situacions que hi ha un estrès, que és normal, però... A vegades ja ho identifico com un tema d'ansietat, em començo a preocupar més del que potser hauria de preocupar-me per aquests símptomes, el poso com un eix central del meu dia a dia, no de forma voluntària, sinó simplement perquè em preocupa i és normal, i això acaba fomentant que aquests símptomes continuïn apareixent, no?
1: Perquè l'ansietat està associat, ara quan deies, bé... amb l'obsessió, allò... És un tipus de trastorn també un pèl obsessiu?
3: No, diria... No tant amb l'obsessió, encara que hi ha trastorns que poden tirar cap aquí, però diria més amb l'atenció que li donem, no? Evidentment. Jo sempre dic que amb l'ansietat podem o funcionar una mica a pesar d'ella, o
1: junt amb ella.
3: O juntament amb ella, sí. Juntament amb ella. Llavors, la cosa és que si jo funciono a pesar de l'ansietat, acabaré normalitzant certes situacions perquè encara així puc funcionar. Perquè si no, què passa? Que moltes vegades poden aparèixer certes idees de no puc afrontar això, i si ja tinc amb el cap que no puc afrontar això i funciono amb aquesta idea, ja no provaré a afrontar coses diferents. Ja no provaré a fer-ho de manera diferent i sempre es quedarà aquesta idea a dins. És com una mica un bucle que costa molt sortir, perquè al final sempre es queda enmig una mica el malestar que jo tinc i com no vull passar per aquest malestar.
1: Mm-hmm. Llavors, no sé, deies, bé, és una de les consultes que tenim més sovintejades. No sé si també s'estan donant més casos entre la població jove. O és per un igual, ja, no sé. Bueno, o si hi ha una franja d'edat en què l'ansietat apareix allò de forma més...
3: El que veiem en joves és molta presència de molt malestar emocional, que no té per què sempre tenir la forma d'ansietat, pot tenir també una forma més de tristesa o de certes símptomes, però sí que és veritat que l'ansietat a nivell de diagnòstic està creixent últimament també en població jove, però també en població adulta, i moltes vegades segons factors o segons situacions que no tenen tant a veure amb un problema de salut mental com entendríem com si fos una malaltia que apareix i desapareix, sinó en situacions més estructurals. Escolta, al final és evident que si no arribo a poder pagar la hipoteca, no tinc diners, estic de baixa i la mútua no sé què, evidentment això generarà unes pors, unes anticipacions que poden acabar complicant inclús altres processos de salut.
1: De fet, t'ho preguntàvem perquè, clar, has dit amb l'estil de vida que portem avui en dia, no? Això afavoreix precisament aquest tipus de trastorn. Per això ho preguntàvem si precisament l'ansietat era un dels processos que us trobàveu que anava malauradament en augment.
3: Clar, al final, si vivim una situació en la qual tot el nostre dia a dia, que no parem en situació entre família, feina, la feina que sembla una cosa que és totalment intocable, després la família, després les obligacions, després queda en un segon pla el que jo em pugui cuidar una mica, no? Al final això generarà, ja en una situació d'estrès puntual, generarà estrès crònic, i aquest estrès crònic segurament després acabarà generant certes pors, anticipacions i possiblement certs símptomes d'ansietat.
1: Clar, jo he comentat allò, és un trastorn de salut mental, l'Eric en deia bé, més de benestar emocional, però no sé si precisament l'ansietat al final pot acabar derivant en un trastorn si no s'aprèn allò a gestionar-la. És a dir, entenc que es poden... Sí. Es pot gestionar, hi ha aquestes eines, però igual una persona es troba en un moment donat que diu, és que no me n'en surto.
3: Sí, sí, pot ser, i a més és que és completament normal que al llarg de la nostra vida qualsevol persona pugui tenir algun atac d'ansietat o situacions que tot li desborda. Tinc ara problemes a la feina, tinc ara problemes a la família, tinc ara problemes de salut, és que tot em està sortint malament. Llavors porto tot el dia com que em falta inclús l'aire, no?, durant el dia, i el meu cap va a mil tot el dia. Llavors hem d'entendre primer que de treure una mica la culpabilitat interna des que no sé gestionar això, no? Que molta gent és que vull aprendre a gestionar-ho. Escolta, primer entenem una mica la situació que estàs visquent, sempre la part aquesta amabilitat, i a partir de treure una mica de càrrega teva de sobre, veiem una mica què podem fer pels problemes que tenim. Perquè, evidentment, quan aquesta ansietat, potser una vegada doncs, tinc un problema a la feina, acabo tenint per aquesta sobrecàrrega, quan discuteixo amb la meva jefa, el meu jefe, i acabo tenint un atac d'ansietat a la feina. Pot ser una cosa aïllada, pot ser que després no torni a passar, però si després, pel que sigui, el meu cos ja està sobreactivat i es posa en modo d'alerta que sol passar, ja quan surto al carrer i vaig a molta gent, em noto una mica agobiat, el meu cos identifica això, ansietat, començo a estar present, estar atent a això. Ara ja també quan surto. Ara ja quan vaig a comprar hi ha molta cua. Ara ja quan vaig en un embussament. Comença a haver una afectació de la funcionalitat diària. I aquest és quan diem que ja hi ha una problemàtica, quan hi ha una patologia. El fet de tenir una crisi d'ansietat de forma puntual és una patologia? No té per què acabar sent una patologia. Encara així pot ser lícit que aquí es demani ajuda per poder entendre-ho? Sí, evidentment que sí.
1: Amb el dibuix que ens ha fet l'Eric, a mi m'ha vingut al cap allò, una pel·lícula, em sembla que es deia Dies de fúria, que és allò que quan ja t'entren ganes, allò d'engegar-ho tot, no? Perquè no tenen surts, i és veritat que també hi ha persones, allò que dius és que realment a la vida vas anar trepitjant, no? I trepitjant precisament allò en coses que no són gens agradable i que és difícil en sortir-se'n, no? Sí. A mi m'agrada l'Eric, sempre ens diu, hem de ser amables amb nosaltres mateixos.
3: Bueno, que és de les primeres coses que sempre es diu, no? És que no sé gestionar-ho, no sé tolerar-ho, no sé... Escolta, és que potser és normal que no sàpiga gestionar-ho, no som robots, no? Evidentment les coses et fan mal. I moltes vegades el problema és l'expectativa que tinc en poder gestionar aquestes coses. Jo, evidentment, si tinc problemes a la feina, a la salut, a casa, o qualsevol problema que tinc individualment, poden ser suficients perquè jo em senti desbordat. I això no és una patologia. El que passa és que després, al meu cap també, quan està en aquesta tendència més una mica més negativa, doncs solen aparèixer certes idees, certs pensaments, no? Hauria de saber gestionar-ho, no sóc forta, sóc dèbil... Totes aquestes idees que ens han inculcat sempre de has de tirar cap endavant, que és això ve molt la part d'educació, doncs al final doncs, tendim a intentar o a creure que podem abarcar més del que en realitat podem. I som molt capaços de tirar problemes endavant. Però quan poso la focalització on la puc posar. No tant en el que jo sàpiga on gestionar-ho, en el que em senti malament o no, perquè això pot ser el millor inevitable, però encara que em senti malament, què puc fer amb la situació que tinc? I si no puc fer res amb aquesta situació, com em cuido una miqueta per intentar pal·liar una mica les conseqüències?
1: Vaja, que els supermans i les superwomans són de l'àmbit de la ficció, de les pel·lícules, però en el dia a dia som humans i que, per tant, ens hem de permetre també doncs, caure, tornar-nos a aixecar i equivocar-nos, no?
3: Sí, perquè hi ha molta problemàtica, sobretot que ve d'aquesta part, no? De no permetre'm el caure, no permetre'm el poder estar de baixa per un tema ansietat, no permetre'm el que no pugui arribar a totes les tasques de casa, de la feina, de la família. I això és el que, clar, no acabo arribant, se m'han acumulat les tasques, quan potser és que des del principi hi havia un problema en què tinc masses fronts oberts. I potser, potser algun el puc canviar, reduir, no fer-ho perquè potser no vull o no tinc ganes de fer-ho i és totalment lícit.
1: Doncs si us trobeu en una situació d'aquesta mena, que sapigueu que parlant amb el vostre metgessa o metge de capçalera, amb la vostra infermera de referència, també podeu sol·licitar jo el suport dels referents de benestar emocional i comunitari. També això en aquestes trobades grupals, que de vegades el fet de sentir-te acompanyat, no?, per persones que viuen una situació similar també ajuda a sortir-se'n.
3: Ajuda molt, perquè treure aquesta càrrega de soc jo qui ho estic fent malament. I que moltes vegades no és veritat, és simplement viure de la manera que pots i amb el que pots, i ja està.
1: Doncs Eric Espósito Sanz, com dèiem, referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, un dels centres i, per tant, un dels professionals de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: A vosaltres.
1: Fins la propera. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan hi hagin acabat, per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes, per cert, d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Escoltem la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
1: Per la seva banda, la consellera de Seguretat Interior i Seguretat, Núria Parlona, ha presentat avui la campanya Tot pot canviar de cop, que ja s'està difonent en alguns canals i mitjans. La consellera ha dit que cal preparar-se per situacions d'inestabilitat climàtica.
3: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
1: No deixem el tema perquè Protecció Civil ha activat l'alerta Procicat per calor intensa davant d'un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià, i la Ribera d'Ebre. També hem de dir que Barcelona ha superat aquest migdia els 34 graus i ha assolit un nou rècord per un setembre des de l'Observatori Fabra. 34,1 supera a més d'un grau el rècord anterior de 1983 i 5 dècimes al recent, el del dia 2. I, a més, alerta perquè es preveu que els propers dies, el cap de setmana, encara puguin pujar. A tot això, evidentment, amb aquesta calor, risc d'incendi, una quinzena de dotacions de bombers treballant en un incendi de vegetació cervera al costat del carrer Alzinars, prioritzen el flanc esquerre, que és el més proper a la zona urbana. I els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 aules infantil i primària i secundària. En el cas dels centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33 pel que fa a les llars d'infants. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
6: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
7: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui entra a l'Espai Solidari una convidada excepcional. És un privilegi per nosaltres comptar amb ella. Pilar Planella de Rubinat. És una peça clau de la promoció del benestar i la dignitat de les persones grans, com a cap de la Unitat Territorial de Promoció de les Persones Grans i del Voluntariat. Però el seu compromís social va més enllà. També forma part del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de l'Ajuntament de Lleida. Però, a més, la Pilar és part de la família del Picat Solidari, la nostra entitat, on el seu espírit solidari i el seu lideratge són una inspiració per a totes nosaltres. Benvinguda, Pilar.
3: Gràcies. Gràcies per la presentació,
2: que és la veritat. I
4: Avui et tocava. Altres vegades has vingut aquí a acompanyar-nos a entrevista. Sí. Avui tocava.
3: És més fàcil estar a l'altre cantó.
4: Sí.
3: Eh?
4: Avui tocava aquest espai de glòria.
2: Bueno, va, avui... Bueno, però amb aquest currículum tenies que venir com a convidada, perquè tens molt a dir.
4: Avui volem obrir una conversa sobre un tema que ens afecta a totes les persones, més tard o més d'hora, que és què significa fer-se gran, no? El tema d'avui és la gent gran i el procés d'envelliment. Un viatge que no només defineix a les persones grans, sinó també a la societat que les acompanyem, o en aquest cas tu que les acompanyes. Com és habitual, comencem pel principi de tot. Què entenem per gent gran avui en dia?
3: El concepte de gent gran ha canviat darrerament, perquè també les generacions que s'incorporen ara a lo que anomenem gent gran també han canviat. D'entrada tenim una esperança de vida molt més llarga que només dos o tres generacions enrere. Això ja marca una diferència important. Un altre tret també característic és que aquestes generacions que s'estan incorporant a la jubilació venen moltes del baby boom, a partir dels anys 50, 55, 60, 65. Això vol dir que són generacions que han tingut més possibilitats de formació, d'estudis, de treball, de lleure, de benestar social, de salut, econòmic, i això condiciona també les condicions amb les quals envelleixen. No és el mateix una persona que potser ha tingut una alimentació més deficitària, que ha treballat una feina dura al camp, que una persona que té una alimentació correcta, amb una feina doncs, moltes vegades una mica pot ser més relaxada, amb més oportunitats d'accés a la salut, d'accés al lleure, i això marca molt envelliment. Per tant, tenim una franja de gent gran molt àmplia que podríem situar doncs, a partir dels 60 i fins als 90, 95 i 100. Cada cop hi ha més centenaris. I això una mica és l'envelliment que es trobem avui en dia. Què s'ha de fer? S'ha de fer, sobretot, un suport i un acompanyament en aquesta gent gran, perquè, clar, fins ara, les generacions que ens han precedit, doncs, pot ser d'anys, a partir de la jubilació, podem parlar de 10, 15, ara estem parlant d'una etapa que ve bé pot abarcar doncs, 30 anys tranquil·lament, si més no. I molts d'aquests anys amb molta qualitat de vida. No podem ja marcar la gent gran per edat, sinó per situacions. Situacions vitals, situacions de salut, l'hem de definir d'una altra manera.
2: Clar, Pilar, abans les persones grans sempre depenien o estaven integrades en el nucli familiar. Quins efectes creus que té en el benestar de la gent gran este canvi de paradigma de que les persones grans no acabin els seus dies en els nuclis familiars?
3: Clar, vull dir, la situació social ha canviat molt, les famílies ja no són les famílies tradicionals que en teníem fins ara, els fills, doncs, molts ja no viuen ni tan sols al mateix país que la persona gran, i això fa que la persona visqui més anys sola.
2: Yeah.
3: Què s'ha de fer? Una mica és donar quan la persona, mentre la persona pugui viure sola i en el seu entorn i en el seu, amb el seu sistema de vida i amb les seues condicions de vida, això s'ha de potenciar. Quan aquesta persona comença a tenir les mancances pròpies de l'edat, el que s'ha de fer és donar suport, perquè bé, aquesta persona pugui viure a casa seva el temps que sigui possible o el temps que ella vulgui.
2: És molt important.
3: L'important, sobretot, és respectar la llibertat de decisió d'aquestes persones persones i el projecte de vida que elles han fet.
4: Clar, perquè a part, no, ara que parlàvem d'això, no, d'aquesta integració a la família, abans era així, no? Vull dir, tu tenies un nucli familiar o bé per la part paterna o bé per la part materna, tu creixies a casa dels teus padrins, no? Ara jo em situo com a neta. Això ara també ha canviat, no? Cada nucli familiar, els nuclis familiars són més petits i cadascú també té el seu espai. Clar, en aquest cas, la gent gran, tu creus que vol seguir tenint aquesta vida independent? Perquè a mi, clar, em venen al cap les meves dos padrines que ja no estan vives, però les meves dos padrines volien estar a casa seva soles el màxim de temps possible fins que realment van necessitar suport i van haver de venir a casa perquè ho van poder gestionar d'aquesta manera, no? Però també hi ha aquest canvi de percepció de nosaltres mateixes com a persones grans, no? No sé si...
3: Sí, sí, totalment. Vull dir, penso que les persones que ara arriben a la jubilació, que estan ara en procés d'envelliment, valoren molt la seva autonomia, valoren molt la seva llibertat, valoren molt el seu espai, valoren molt el seu sistema de vida. Vull dir, són persones que han tingut una altra vivència, són potser de les primeres generacions que han pogut treballar, que han tingut una feina remunerada, que han tingut alguna responsabilitat. Moltes han estat a la lluita política i reivindicativa de drets socials i elles volen poder gaudir d'això que elles han aconseguit per les seues filles. Llavors també ho volen poder gaudir. Llavors, sempre que la persona vulgui, ha de procurar estar en el seu domicili i ha de ser lo més vàlida possible. I els fills han d'intentar no interferir si la persona gran no ho necessita. Si la persona es pot desenvolupar per si sola, no cal que el fill o la filla vagi i li digui has de fer això, has de fer allò. Si la persona no demana ajuda i no demana suport, evidentment sempre que hi ha una situació que s'està sortint de mare, s'ha de respectar aquesta llibertat i que la persona en pugui decidir. Vull dir, el que moltes persones te manifesten és, clar, és que jo vaig al metge, el metge és l'exemple típic, però n'hi podria haver d'altres, vaig al metge i el metge no em parla ni parla amb la filla. I li explica el diagnòstic a la meva filla. I li explica el tractament a la meva filla. I a mi ni tan sols a vegades me pregunta què em passa i com me trobo. Això, a veure, és una actitud edatista total. Vull dir, la persona gran, si no et diuen el contrari, és autònoma, és capaç i s'ha de parlar amb ella i no pues, amb certes conductes també d'infantilització. Eh? Si una senyora es diu Carme tota la vida, perquè li han de dir Carmeta quan se fa gran.
4: Clar.
3: Llavors, totes aquestes conductes que a vegades emmascarem amb el carinyo, pues, no deixen de ser una conducta edatista que la persona gran no vol. Vull dir, si tota la vida han dit Carme, doncs pues és Carme. A no ser que li digui el contrari. Bueno, llavors, totes aquestes són actituds que moltes vegades, igual que l'atenció als fills, a vegades vestit de cura i de carinyo, i el que ja és un control i un discapacitar a la mare d'aquells capacitats que encara té.
2: És veritat que primer els fills a vegades tenim aquest error d'intentar protegir massa. També te voldria que parlessis una mica de com són els roles, no? Perquè en general són parelles que arriben a velles juntes, que ja tenen un recorregut llarg i en teoria pues, la mare és la que o ella s'encarrega de les cures i de la família i ell de les aportacions econòmiques i això canvia. I m'agradaria molt que parléssim d'això, de quines diferències observes tu en com viuen la bellesa els homes i les dones, perquè mon pare, per exemple, va passar de el que proveeix la economia a ser cuidador d'una dona amb Alzheimer. No?
3: Normalment, qui assumeix el rol de cuidadora perquè ho ha fet tota la vida és la dona. Sí que hi ha casos en què, pues, bueno, per circumstàncies de malaltia, el cuidador passa a ser l'home, però normalment en general la cuidadora sol ser la dona. Que passa que, clar, que el tema de la cura, jo penso que s'ha de revaloritzar. S'ha de revaloritzar la cura que fa la dona respecte al marit, la cura que fa la filla respecte al pare o a la mare, i la cura que fan els cuidadors professionals, perquè també fan una funció molt important, i s'ha de revaloritzar. I la cura ha de ser un tema social, és a dir, no, la cura hauria de tornar a ser una cosa comunitària. Tots hem de tenir cura de tots, perquè avui jo puc necessitar la cura, demà la pots necessitar tu, una circumstància que, pel que sigui, t'ha fet en una etapa vulnerable o fràgil i que tinguis una xarxa de suport comunitari, pues te pot ajudar a superar aquesta situació. Per tant, hem de tornar a recuperar la cultura de la cura com un valor bàsic, no com una cosa pesada i que només fan pues, bueno, col·lectius que no saben fer res més, per dir-ho així, que moltes vegades s'entén la cura i això, no? Hem de tornar a donar-li el valor que té el valor que té i que és una cosa de tots. De tots amb tots. Mm-hmm. No de grans o de joves amb persones grans, sinó de tots amb tots. Amb els infants, amb persones amb discapacitat, amb persones que per qualsevol motiu estan passant per una situació complicada, i aquesta cura l'hem de tornar una mica a interioritzar tots com a persones i com a societat.
2: Pues que demà amb aquesta frase, la cura és un valor bàsic i social, sí. Això és el que has dit. Pues mira, sí. Tenim titular.
4: Clar, també, ara que parlaves de cures i parlem de cures i gent gran, no sé si me'n vaig una miqueta de mare amb el que vaig a dir ara, però clar, jo recordo que a mi de petita qui em cuidaven eren els meus padrins, i ara, no, que en algun moment serem pares amb la meva parella, estem pensant logística familiar perquè els dos padrins puguin atendre als seus nets, però també a la vegada comptem amb aquests padrins i padrines perquè ens acompanyin a fer aquestes cures dels seus nets, però que en realitat són els nostres fills, no? Uh-huh. Clar, aquesta cura també és intergeneracional, amb el que deies. No sols són persones receptores de cures, sinó persones que, com que estan jubilades i no tenen res a fer, no? Com aquests col·lectius que ara parlaves tu, pues s'han d'encarregar de les cures familiars perquè jo he d'anar a treballar, no?
2: Tenen com l'obligació.
3: Sí, això hi ha una expressió que utilitzen alguns teòrics que són los abuelos esclavos. Aquells avis que, jolines, els hi porten la criatura a les 8 del dematí i la van recollir a les 8 del vespre. Yeah. I els has de donar banyada i sopada. A veure, entre això i que les famílies ajudin a la cura dels nens, a més és bo que els nens tinguin contacte amb els avis, que convisquin amb ells, és bo. Però clar, entre una cosa i l'altra, doncs hi ha un extrem important. Llavors, bueno, penso que sobretot com a dones, que som potser les que assumim aquest rol, també hem de poder dir no. Avui tinc una activitat, és el meu dia, i si no és que el nen està malaltíssim, avui no te'l puc cuidar. Vull dir, hem d'aprendre a dir que no, perquè clar, si no, passa. Te van xupant, i tot el teu projecte vital se'n va en orris per la cura dels nens. A veure, s'han de poder compatibilitzar, vull dir, perquè dic que és bo que els nens estiguin més nens, però no ens hem de convertir en esclaus dels nostres fills per la seva comoditat.
4: Exacte.
2: Hi ha dos reptes que es preocupen, que són socialment. La situació de dependència, que bueno, ara tothom passa per la llei de dependència, bueno, és algo com relativament nou, no? Sabe que les famílies ara ja són conscients de que sempre comptem amb els serveis socials, no? I la solitud no volguda o no desitjada. Com s'està treballant per oferir a les persones grans un envelliment digne i amb un suport adequat per permetre reduir aquestes afectacions que comporta la dependència?
3: Clar, la dependència és un fenomen relativament nou, fruit potser d'aquest allargament de l'esperança de vida. Clar, a mesura que ens anem fent grans, doncs, bueno, el cos és un mecanisme que va fallant i que va doncs, tenint les seues pèrdues, i això s'ha d'anar una mica acompanyant. Una mica hi ha tot un seguit de serveis que el que pretenen també és ajudar i donar suport a que la persona pugui continuar vivint a casa seva sempre que això sigui viable i que sigui bo pel seu estat general. Arriba un punt que potser n'hi ha més remei que buscar un altre recurs alternatiu. Però si hi ha família que respon i que se'n poden fer càrrec i que volen fer-se càrrec i amb els recursos que tenim és possible una vida en condicions, una vida amb dignitat i una vida amb salut dintre de tot, d'aquesta persona, doncs els recursos van adreçats amb això. Després també és molt important, i també s'està treballant molt en aquest sentit, el suport als cuidadors familiars. Una persona que es dedica amb cos i ànima a cuidar d'una persona gran acaba portant una motxilla que es fa molt feixuga. Llavors, el poder treballar això des d'aspectes, doncs, com mobilitzar la persona en les millors condicions per no fer ni mal a la persona ni fer-te mal tu. Que puguin desfogar-se de l'angoixa que els suposa. Moltes vegades hi ha gent gran que, bueno, doncs, per la malaltia, arriben a ser inclús una mica tirants, que puguin desfogar-se, que puguin tenir un espai on parlar, on dialogar. Se'ls ofereixen...
2: Que doncs, puguin verbalitzar les angoixes.
3: Correcte, i que se'ls pugui acompanyar en aquest procés. Doncs des de grups de cuidadors, que fan doncs, tallers de mindfulness, que fan art-teràpia, que fan teatre social... Tot això ajuda a que la persona tingui aquest espai per ella, sapiguent que la persona dependent està atesa perquè hi ha un suport a domicili mentre es fa aquestes activitats i ja està. I es donar-los aquests espais també a la persona cuidadora. treballadora. Això és molt important. I respecte a la solitud, que és l'altre tema que em comentàveu, bueno, és el gran, entre cometes, descobriment que hem fet a partir de la pandèmia. Vull dir, suposo que tots, més o menys, abans ja anava sonant, persones que estan soles, però a mi que la pandèmia ho ha acabat d'evidenciar. Aquelles persones que s'han quedat sense cap xarxa social, perquè potser familiar no en tenien, però que han perdut la xarxa social. I la solitud és un problema molt important, perquè és dur de reconèixer que estàs sol, perquè inclús hi ha persones que se senten soles tot i tenir família. Doncs reconèixer que tens 2 o 3 fills i que te sents sol és molt dur. I la solitud influencia de manera directíssima en la salut. Hi ha més consum de medicaments, hi ha més visites al metge, i el que hi ha són programes que a través de l'acció del voluntariat i de l'acció comunitària volen donar suport i sortida amb aquestes persones, que tornin a tenir una xarxa social que les aculli, que els ofereixi això que han perdut.
4: Jo volia tornar un moment a lo dels cuidadors, perquè no sé si, bueno, a mi m'ha resultat així interessant el fet que si els programes aquests o aquests espais que creeu per a persones cuidadores són per a cuidadors i cuidadores professionals o també per a particulars. Per exemple, si jo ara hagués de ser cuidadora dels meus pares o d'una persona en situació de dependència, també podria accedir a aquests espais?
3: És que principalment són per cuidadors no professionals.
4: Vale.
3: Bàsicament familiars.
4: Vale.
3: Perquè un cuidador professional fa les seues hores, però
5: i
3: la família normalment pues és dia sí, dissabte, diumenge, vacances...
5: La família que té cada dia igual.
3: Correcte.
4: És que trobo interessant aquesta part de cuidar el que cuide, no? Perquè
3: sí,
4: és una cosa
3: aquesta
4: que...
3: Aquesta és la paraula, cuidar el que cuide.
4: Sí, que també m'han anat repetint molt també els primers programes que parlàvem més d'acció social. I trobo que és interessant també perquè ve a reflexar de la meva mare, no?
5: Sí, és que al final tot...

0: ajuda a, bueno, a tranquil·litzar-te una mica i estar tu millor per poder tu cuidar millor.
1: Clar. I abans d'anar a l'última pregunta que fem a totes les nostres convidades, sí que m'agradaria preguntar-te sobre la solitud no desitjada. Per exemple, jo quan estava estudiant i així, volia estudiar fora i vaig mirar les possibilitats que hi havia de poder compartir pis i així. I per exemple, sé que a la zona de Barcelona tenen com un projecte intergeneracional, que és que hi ha persones que estan soles, que acullen a estudiants a un lloguer social, és a dir, un lloguer molt baix, el problema de l'habitatge juvenil i a la vegada la solitud no desitjada de les persones grans. Podem trobar projectes, potser no com aquest, però similars aquí a Lleida?
0: De fet, hi va ser. I va ser Es Die Dure Com Viure. Duia a terme una entitat bancària a través d'una fundació. Llavors, clar, hi havia com una petita subvenció a la persona gran per les despeses que pogués tenir aquest estudiant. Pues un més consum de llum, aigua calenta, etc. Hi havia tècnics que feien el seguiment, però bueno, una vegada va deixar aquesta entitat, pues bueno, va canviar de... va desaparèixer una mica, el problema es va perdre. Però bueno, era molt interessant, però també molt complicat.
1: Sí, no ha de ser fàcil.
0: No era fàcil compatibilitzar. Sí. Però bueno, però les parelles que van funcionar, la veritat és que va ser una experiència molt xula. I de fet, moltes ja van acabar la seva estada universitària a Lleida i continuant tenint relació amb aquella persona gran. Però bueno, també hi havia els seus conflictes.
1: Home, ha de ser complicat compatibilitzar, no?, la vida d'una persona gran a la d'un estudiant de carrera o d'FP que estàs com en moments vitals totalment diferents.
0: Després hi ha un programa que patrocina la Fundació La Caixa amb Corroja i en cas de Lleida amb l'Ajuntament de Lleida, que es diu Sempre Acompanyats. És un programa que es fa d'altres territoris de Catalunya i també estan ja implementant-lo en d'altres territoris de l'Estat, i que és un programa que pretén això, pues, a través de l'acció voluntària en un primer moment i després en la inserció comunitària d'aquestes persones, que puguin tornar a establir aquestes relacions, aquesta xarxa social que els doni suport. És un programa que compta amb tota una validació científica darrere i amb uns textos de valoració abans i després. Vull dir que és un programa que no naix així, no? Sinó que té una fonamentació científica molt important i que, bueno, pues que està funcionant molt bé. I després hi ha altres entitats, també una llarga trajectòria a Barcelona, per exemple, que ja fa uns anys que també estan implementats a Lleida, que és la Fundació Amics de la Gent Gran, que també pretén, pues, treballar a través de voluntaris. Doncs, un i altre programa es complementa i treballo una mica plegats.
1: Aniríem ja a l'última pregunta. Ja saps el que és l'espai solidari, ahí sí que anirem a per feina.
0: Venga.
1: Què significa per tu la solidaritat, Pilar?
0: Ara, per mi significa empatia. Donar als altres no el que em sobre, sinó el que per mi té valor. El temps, l'experiència, coneixements, els valors. Això per mi és ser solidari. No donar 10 cèntims que em sobren, sinó donar el que per mi realment és important, que és això, no? Temps, experiència, valors, coneixements, etc.
2: Avui tanca l'Espai Solidari la Pilar Planella de Rubinat. Moltes gràcies per portar-nos un tema tan interessant. Penso que el tema que ens has portat tu és global i que ho havíem d'entomar. Moltes gràcies, Pilar.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Pilar.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, baterada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja per

Freeman, Jesus Negra, The Million Dollar Baby, Do You Know? Maybe. Dissimula, se'ls mira, desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Hospital Universitari de Mollet ha estat inclòs entre els 250 hospitals més sostenibles del món, segons el rànquing Newsweek, que ha analitzat prop de 4.000 centres de 36 països a partir d'indicadors ambientals, reconeixements previs i recomanacions d'experts en sostenibilitat. El centre mollet ha obtingut 4 fulles, al segon nivell més alt de la classificació. El director de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran, explica que l'organització treballa amb diferents indicadors per mesurar i avançar en sostenibilitat.
1: Valora diferents coses, entre elles, per exemple, les dades que estan publicades entre el febrer i l'abril d'aquest any 2026 en relació a les emissions de carboni, a la petjada i tot el tema de gestió de residus, gestió de l'aigua, gestió energètica de la institució en relació a la seva activitat. També valora els reconeixements internacionals que tinguem. Tot el tema de les recomanacions de grans experts del món en temes de sostenibilitat.
0: Un dels exemples més destacats és el servei de diàlisi, considerat com un dels més sostenibles d'Espanya. L'aposta per models com la diàlisi domiciliària permet a més reduir els desplaçaments de pacients i, per tant, l'impacte associat a la mobilitat. I el pavelló de Canari Mont ha estrenat aquest estiu un parquet renovat després de les actuacions de millora executades a la pista esportiva. Els treballs han inclòs la substitució de diversos trams que presentaven un estat deficient, el poliment integral del paviment, el repintat de les línies esportives i l'aplicació d'una nova capa de vernís. I, de fet, tal com explicàvem aquesta setmana, una de les altres actuacions en equipaments esportius municipals són les obres de renovació del paviment de la pista poliesportiva de la plaça de la República, on s'està substituint l'actual paviment de formigó per un nou revestiment de resines sintètiques antilliscants. El regidor d'Esports, Leo Conde, ha dit que a la llarga volen que la ciutat pugui ser com un gimnàs a l'aire lliure, i és que cada cop hi ha més esportistes que fan esport al carrer sense pertànyer a cap entitat i que utilitza els equipaments que hi ha a Mollet.
2: De fet, és un treball que estem fent a la ciutat de Mollet, perquè creiem de que es practica molt... La filosofia que ens agradaria de l'Ajuntament és treballar més la part de que Mollet sigués un gimnàs. Per què? Perquè n'hi ha molta pràctica esportiva de carrer, no d'entitat, sinó de carrer, no? I és donar-li la millor qualitat i la major quantitat de places esportives per poder practicar qualsevol tipus d'esport la gent al carrer.
0: Més endavant, l'Ajuntament té la voluntat de continuar ampliant les instal·lacions de calistènia i crear nous espais perquè la gent pugui practicar esport. Això és tot, més informació d'aquí una hora.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Som Terra, amb Pili Garcia, el programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Com és alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Aquest estiu ho descobrim al Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
2: Soc Víctor Massip, tinc 36 anys, porto 7 anys i mig d'alcalde de l'Albagés, són 350 habitants, que sona petita fins que te n'adones i te'n dones compte que són 350 persones amb opinió i amb el teu telèfon. I aquí, senyors, les coses no s'arreglen als plens. En aquest poble les coses s'arreglen al bar. El ple oficial el fem doncs perquè toca i perquè venen quatre gats, però és que els plens de veritat es fan cada matí, entre pans, cerveses, cafès pel mig, i allà és un tot si decideix què hauria de fer l'alcalde, què és el que encara no ha fet, què és el que faria cadascun d'ells si manés, i és que al bar tothom sap de tot. Jo hi passo de tant en tant, si ha de passar, per escoltar i fer veure que el que escoltes ja ho tenies pensat. En fi, aquesta setmana, què és el que hem fet? Ha estat variadeta. Dilluns, visita d'obres amb l'arquitecte, amb la Judit, i el que fem és, com si anéssim d'excursió, anem a mirar cases, parets, teulades, lavabos, plats de dutxa i algun que altre vàter i bidet, que encara se n'instal·len. No s'entreuen, s'instal·len. Perquè, clar, ningú t'ho diu, però moltes vegades també ser alcalde és en bona part tenir una opinió tècnica sobre vàters aliens. Després, lo millor de la setmana. Aquesta setmana hem redactat les bases per licitar el tanatori, perquè sí, senyors, a l'Albagés no tenim tanatori. 7 anys venent que l'Albagés és un lloc collonut per vindre a viure i aquesta setmana ens ha tocat posar per escrit que també és un lloc collonut per anar a sopar amb Sant Pere o passar la següent fase. Cap poble et prepara pel dia que has de fer aquest màrqueting de funció. Vine a l'Albagés i et quedaràs, deien. I ara és, i tant que t'hi quedaràs. Dimecres, la nova directora de l'escola, la quarta que veiem passar. I és que hi ha una cosa molt curiosa en això, que sempre es diuen igual. O es diu Marta, o Carme, o Rosa. És com si l'escola vingués amb un pack de noms tancats i totes les directores que venen tenen el mateix nom. En aquestes alçades ja no preguntem el nom a les que venen, sinó que l'endevinem. Tu deus ser, per exemple, la Carme, no? I ja n'encertem 8 de cada 10. L'excepció va ser un any que va arribar una Jessi. Una Jessi al mig de tanta Marta i tanta Rosa, com una flor exòtica al pati de l'escola, que va ser fantàstic. Record, Jessi, allà on siguis, ens vas trencar l'estadística i t'ho agraïm. Dijous, què va tocar? Va tocar ajudar la Irene a recollir les escombraries, perquè sí, ser alcalde d'un poble de 350 persones, el càrrec no et fa pujar d'escala, sinó que et fa baixar del cotxe, perquè del poble n'aprens amb la ruta de contenedors més que en cap acte de ple. I entre mig de tant clamor pur, que ens va tocar fer? Ens va tocar actualitzar l'APP del reciclatge i declarar a Ecoembes els quilos de plàstic i de paper que hem fet aquest mes. Perquè, sí, ningú t'explica que ser alcalde és, sobretot, també a vegades fer o ser un Excel en barra. I fins aquí, doncs, donar moltes gràcies a la Pili per donar-me aquesta oportunitat per fer aquesta secció i explicar-vos que durant tot l'estiu explicarem què fem els alcaldes de pobles, perquè dins de tanta monotonia us asseguro que hi ha coses ben interessants i molta més varietat del que sembla. Si ens voleu conèixer què fem cada setmana, quedeu-vos i us explicarem. 7 anys, 4 directores, un tanatori mig licitat, els plens al bar i una ruta d'escombraries que segueixo fent. Si en voleu saber més, em teniu a Ruralcalde i a Som Terra. Vida d'alcalde de poble, no la canviem per res. Fins la setmana que ve.
3: Al Som Terra donem veu a les dones del món rural. Comprem productes de proximitat i de temporada. Apostem pels aliments sostenibles i ecològics. Gastem els nostres diners comprant a petits productors i artesans. Fem turisme rural i de qualitat. Cuidem el territori quan anem a la natura. Som activistes. Som Terra.
4: Doncs avui al Som Terra volem parlar-vos d'un projecte que tindrà lloc a La Portella, un municipi de 730 habitants del Segrià, i parlem amb el Carles Català, que és l'alcalde. Carles Català, molt benvingut. Què tal, com anem?
5: Bon dia tinguem, bon dia.
4: Bon dia. Avui volíem preguntar-li per aquest projecte, bé, que sembla de futur, però que ja és de present, que és que es faran pràcticament 100 hectàrees de superfície del municipi de la Portella, on es construiran panells solars, però per sobre dels cultius. És així?
5: Sí, correcte, ho dius molt bé, ho dius molt bé, sí. La Unió Europea dona una subvenció, vale? La Generation dona una subvenció perquè les empreses que vulguin ficar plaques fotovoltaiques i que al davall compatibilitzen l'agricultura i la fotovoltaica, dona una subvenció. I aquesta empresa s'ha adherit a aquesta subvenció, vale? I aleshores, pues, bueno, pues, tenim fet un projecte per fer sol plaques solars, i ara, al sortir aquesta subvenció europea, pues, s'ha traçat un any més per poder fer canviar el projecte i adequar-lo a les exigències europees, i d'aquesta manera, pues, ara hi haurà, es podran sembrar fruita, el que es vulgui, ganaderia, el que es vulgui, vale, per sembrar, i a baix i a dalt hi haurà, pues, les plaques solars fixes, com si fes una mica de teulada. Ja està.
4: Ja està. No és tan fàcil, no? A veure, explica'ns-ho millor. Són, de moment, dos parcs solars que tenen un nom, que es diran Spring 2 i Spring 3, i això està promogut per Solària. Es van posar en contacte amb vosaltres i us han arrendat uns terrenys. Aquests terrenys són de l'Ajuntament. Com funciona tot plegat?
5: No. Mira, fa un parell d'anys, dos anys i mig, van vindre aquí al nostre municipi, al nostre terme municipal, Solària, vale? Perquè havia anat a d'altres pobles, municipis al voltant, i li havien denegat, i nosaltres, pues, ho vam rebre amb els braços oberts, perquè vam veure que era un projecte de futur pel nostre municipi. Vale? Aleshores, bé, pues no, és el nostre municipi, el terme municipal de la Portella, però les finques pertanyen a Piensos del Segre, vale? Que tenen una finca important de 1.000 hectàrees, 1.000 jornals de terra, aquí al nostre municipi, al nostre terme municipal. Llavors, una part d'aquesta finca, pues, anirà amb aquests dos splits, el 2 i el 3. Vale?
4: Ah,
5: llavors, això és important, no solament és important per la inversió fotovoltaica i per la inversió que fan al nostre municipi, sinó que l'important, lo veritablement important, serà que a futur hi haurà, és molt probable que es creï un mini polígon o un polígon algo més gran, vale? Perquè darrere d'aquestes fotovoltaiques hi ha moltes empreses que necessiten energia verda per poder accedir al mercat europeu. Aleshores, és molt probable que després d'aquest parc vinguin empreses d'èquids, startups, etcètera, que se vulguin incorporar i venir al nostre municipi per implantar-se diverses empreses. Llavors, a futur és molt probable de que tinguem que construir un polígono, ja que tenim la mare, que és l'energia verda d'aquestes fotovoltaiques.
4: D'acord. Això serà ja, doncs, això, mirant a futur.
5: Sí, a futur.
4: Aquestes plaques solars tenen una particularitat, i és que no estan arran de terra, sinó que s'eleven, i s'eleven força, no? És així? Perquè a sota s'hi pugui cultivar. En principi,
5: sí,
4: què es cultivarà? Perquè és una zona on s'hi pot regar, no?
5: Sí, aquesta zona és zona regadiu, vale? Que tenen, que l'empresa ja té un pantano, i a través d'aquest pantano, pues, se rega tot amb aspersors i micro i pivots, etc. Vale? Té tota la finca té regadiu, i aleshores, pues, no se sap, l'empresa encara no sap què hi ficarà, si hi ficarà, per exemple, menjar pels animals, vale? O hi voldrà ficar vinya, o hi voldrà ficar arbres, o hi voldrà ficar el que sigui. Teòricament ha d'anar de 2 a 3 metres d'alçada, vale? Per pugui cultivar al davall, a sota, qualsevol cosa que sigui del ram de l'agricultura, Ja sigui sembrat, ja sigui qualsevol cosa, vale?
4: Pot ser panís, no? Deies menjar per als animals, pot ser algun tipus de farratge, pot ser?
5: Una opció vàlida, la del panís. Uh-huh. Panís, blats, tot això, ordis, no crec, perquè s'han de cosechar, i la cosechadora no
4: passaria. Clar.
5: Ha de ser algo més simple, eh? Ha de ser o arbres o aliment pels animals, eh?
4: D'acord. Una de les altres coses que sembla, pel que diuen, a veure si tu ens ho podràs aclarir una mica millor, i és que aquests panells també també evitaran que hi hagi pues aquest augment de sol, per tant, també s'hi estarà una mica més fresca sota això. Per tant, també hi haurà investigació aquí sobre els cultius, m'imagino.
5: Bé, és real que aquestes calors que ens fan, pues, tant la vinya com d'altres fruites, sigo la poma o sigo la pera, enguany mateix la pera, els pagesos del municipi pues, se queixen de que no acabi de tirar, no madure, s'està tancada, per les calors s'està tancada, i de cop i volta se fiquen a madurar en dos dies. Uh-huh. Aleshores, què vol dir? Igual que molts pagesos fiquen xarxa antipedra, uh-huh, vale? Que a part de protegir-la de les pedregades, evite que el sol, el raig del sol, hi entren de patar, que estan més protegits tant del vent com del sol, pues, seria pues, un estil així. Substituiria, per dir-ho d'alguna manera, el fet que fa les,
4: la xarxa antipedra. Uh-huh. Estava pensant ara, Miquel Carles, que, per exemple, no? La vinya s'ha començat a la verema a finals de juliol a les Terres de Lleida, i això és, vaja, el fet històric més gran en aquest sentit, no? És la primera vegada que es cull vinya tan aviat. Per tant, podria ser també, no?, una bona opció ficar la vinya sota aquests panells. Independentment de la part agrícola, també es crearan unes centrals elèctriques. És així?
5: Bueno, un dels temes d'aquests dos splits, d'aquests dos plaques solars, és de que van amb bateria.
4: Això. Vale?
5: Uh-huh. Ells, l'energia que generaran aquestes plaques solars, vale? Durant el dia no es ficaran a la red, si convingués, sempre es poden ficar, de dia es poden ficar, però estan pensades per injectar-les a la red, vale, d'autovoltatge a la nit. Vale? Uh-huh. Per això, durant el dia emmagatzaran amb bateries d'això, i així tindran les 24 hores per poder-la, quan convingui, quan la red ho necessiti, segons la demanda que hi hagi, podran anar de dia o de nit. Que actualment totes les plantes fotovoltaiques sol poden generar i enviar a la red sol de dia. I aquesta també és una cosa pionera, de que tindrà aquesta planta, de que estarà tota feta amb bateries i es podrà injectar a la red de nit.
4: D'acord. Com deies, això ha rebut una subvenció bastant important del fons Next Generation.
5: Sí.
4: De quina manera també repercutirà el municipi de la Portella?
5: Bueno, al municipi a tot qualsevol municipi, quan hi entra una empresa gran i o es crea un polígono o un micropolígono, és un benefici inabastable. Uh-huh. Vull dir, és impressionant lo bé que mos va pel municipi, perquè lo dia a dia del municipi petits és poder arribar a final de mes, el que mos costa arribar a final de mes, vale? Perquè tenim molts gastos i pocs ingressos. Llavors, si en un municipi mos hi entra un polígono o una empresa gran, pues és la salvació del nostre municipi. I això ho veiem, per això amb aquesta empresa, quan va vindre al nostre municipi i mos va projectar, mos va indicar l'empresa que volíem crear i la inversió que volíem ficar al nostre municipi, nosaltres ho vam rebre amb molt, molt bo, i els vam ajudar tant tot el que ha convingut amb reunions, pues, tant sigui la Generalitat, tant sigui a Fexandesa, etcètera, tant sigui urbanisme, els hem anat acompanyant de la mà en tot el que els ha convingut, perquè per nosaltres és oxigen que el necessitem com el dia a dia.
4: Uh-huh. I a més amb energia verda, no? Que al final és un benefici per tothom.
5: És que s'ha de pensar pel dia de demà a futur, perquè segur que la implantació d'aquesta planta fotovoltaica al municipi ara ens portarà econòmicament o substancialment uns ingressos importants, vale? a través del permís d'obres i anualment el que ens aportarà amb impostos, però a part, a futur, sigui 4 anys, sigui 5 anys, sigui 10 anys, segur que vindran empreses a voler injectar, perquè sí o sí se podran injectar, necessitaran, com l'aire que mengen, d'energia verda, i vindran al nostre municipi a implantar-se. Uh-huh. I això serà el futur bo de la Portella.
4: D'acord.
5: Vull dir que estem molt esperançats amb aquest projecte, i de la part de l'Ajuntament i del municipi, cap trave, al contrari, veniu que us ajudarem en el que convingo.
4: Boira. Aquest any hem tingut molt poca boira, però pot haver-hi boira a l'hivern, no? També està, això està contemplat, que hi haurà mesos que potser no seran tan eficients, no?
5: Sí, però el bo d'això és que avui en dia fa un avanç molt important, vale? I les plaques d'avui en dia no són com les primeres que van sortir, sinó que amb la sol no cal que hagi... En la boira, quan tal t'hi veus una mica de claror, elles ja carreguen.
4: D'acord.
5: Vale? Ja carreguen. Vale? Vull dir, les primeres que van sortir, sí o sí, ni saps el raig del sol, sí o sí, avui en dia, amb una mica de claror, ja comencen a carregar de bon dematí. Llavors, si tu tens bateries, doncs vas poder donar el dia carregant, carregant, carregant, i d'això, evidentment que no és el mateix que si hi hagi un sol i que estiguem a 40 graus o estiguem a 30 graus, que no pas que estiguem. Però a l'hivern, tot i això, amb el que... amb el que avancen les plaques solars, amb aquestes plaques ja poden perfectament carregar-se, les bateries.
4: I ja per acabar, hi haurà, no sé, algunes facilitats per als els portellans i les portellanes amb l'energia, poden tindre, no? O a veïns, o aquesta energia se n'anirà a la red i la xarxa ja l'anirà distribuint d'una forma com ve sent ara. No.
5: Sí, de moment ja hem tingut un benefici, el sol fet de vindre al nostre municipi, vale? Ja hem tingut un benefici que aquesta empresa, vale? Tant a l'Ajuntament com a la llar de jubilats, vale? Mos ficaran a la taulada, mos ficaran plaques a fondo perdut. L'empresa mos dona a fondo perdut, vale? Una inversió perquè la llar de jubilats del municipi i l'Ajuntament, els dos edificis, aniran amb gasto zero. La factura, ja deixarem de pagar la factura de cada mes de Afecs Endesa perquè mos alimentarem de les plaques
4: fantàstic.
5: Que mos ficaran aquesta gent, que pues, mos haurà ficat gratis, sense cost, perquè veuen la voluntat de que l'Ajuntament els ha ajudat, doncs justament han volgut que en dos edificis de l'Ajuntament siguin públics, de dues associacions, doncs no hagin de tindre el gasto de la llum, sinó que l'assumiran ells amb les seues plaques solars.
4: Doncs, digues.
5: Les plaques solars de l'empresa, les plaques solars d'aquests dos kits, vale, aniran a la red directa. Simplement que l'empresa, a part, ha volgut fer un sobrecost i invertir a dos taulades del nostre municipi a fondo perdut, vale? A gasto zero per l'Ajuntament.
4: D'acord, doncs enhorabona, anirem seguint-ho, i bé, la gent del territori ho anirem veient, no? Ja estem veient també l'altre parc solar que està entre a Vilanova, entre els termes de Benavent i de Rosselló, amb aquell camí, també sí. Ja podem veure una planta solar que també s'està construint. Exactament on estarà ubicada aquesta planta, aquests solars Spring 2 i Spring 3, Carles?
5: Estan ubicats a la finca de Pensos del Segre,
4: sí.
5: Que és una finca que és des del nostre municipi no es veu, i l'impacte visual és zero, perquè lo tenim a dalt d'una serra,
4: sí.
5: Que dona entre el terme de la Portella i de Corbins. Entre el municipi de Corbins i
4: sí.
5: La Portella, doncs tenim uns 6 o 7 quilòmetres de camí, vale, a dalt d'un secà, i allí és on hi ha ubicades les dues plantes fotovoltaiques, l'Sprint 1 i l'Sprint 2.
4: D'acord.
5: I des del municipi l'impacte visual és zero, no es veuen.
4: Sí, sí. També haurem de parlar-ne, d'això, dels impactes visuals, i al final què és millor pel territori, perquè és que si no també entrem en una espiral de queixa constant, no? I clar, a veure... Els territoris necessiten energia, necessiten moviment, necessiten economia, i si és una economia verda i que repercuteix al territori, doncs és necessària. Miquel Carles, gràcies per ser-hi i enhorabona, anirem parlant.
5: Merci a vosaltres, bon dia.
1: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
4: Després d'una aturada d'unes setmanes, reprenem amb moltes ganes, Rocío, a aquesta secció on anem aprenent poquet a poquet, gràcies a tu, tot el que tu ens vas explicant, a fer haikus o, si més no, estimar-los. Gràcies. Com estàs?
6: Ai, gràcies a vosaltres. No, jo encantada, encantada. Sí. Esperant tornar a començar.
4: Doncs sí, vinga, sí. Perquè ara estem a l'estiu i ens vam quedar allà amb la primavera, principi de l'estiu, i ara tenim més ganes de prendre més coses sobre els haikus d'estiu.
6: Pues això, pues doncs, vale, som a l'estiu ja sabeu que
4: fa calor.
6: Que es diu, fa molta calor, aquest estiu en concret moltíssima, moltíssima, i que el protagonista absolut a l'estiu és el sol.
4: Sí.
6: Això no es pot discutir,
4: això
6: que no?
4: Això és així.
6: A més, sabem que el Japó és el país del sol naixent, doncs, per tant, el sol el té a la bandera.
4: Sí, clar, tens
6: claro,
4: raó.
6: Clar, és que... I, però, evidentment, igual que altres cultures, té molta importància i se'l venera com a una deïtat. El sol fa possible les estacions, fa possible el dia i la nit i determina la forma de vida de diferents països i comunitats. Al Japó, concretament, es venera la deessa, ja ho vam dir l'altre dia, Amaterasu, que és un kami, aquells déus que tenen de la natura, un d'ells és Amaterasu, que és la deïtat més important. Amaterasu significa literalment la gran deessa d'agost, que brilla al cel.
4: Fixa't, mira, i et diré que la Mare de Déu d'agost també és dona, eh? Bueno, clar, perquè les claro. Mares de Déu aquí són dones, però
6: sí,
4: vull dir que...
6: Però, sí, però sí, sí,
4: quina
6: sí.
4: Quina casualitat, o no?
6: Bueno, o no, no, perquè clar, no, ja clar, ho sabem, tu... no, que tot el que abans era natura,
4: sí,
6: després
4: sí, sí.
6: S'iguala a la religió, no? Aquesta deessa està considerada amable, compassiva, amb tothom qui la venera. I aquesta actitud maternal li ve donada perquè, segons el sintoisme, del qual ja vam parlar una miqueta l'altre dia també, és ancestre dels emperadors del Japó i, per tant, es podria dir que és la mare de tot l'imperi i la deïtat suprema en el país. Hi ha un gran santuari que es diu Santuari Ise, que sabia on se la venere, però, bueno, a molts altres santuaris també se la venere. Aquell era el del lloc predilecte per peregrinació. Per tant, com que estem molt a l'estiu, llegirem uns haikus que tenen kigo d'estiu, si et sembla bé.
4: M'encanta.
6: Pues bé, va, a veure, comencem. Llegirem un del Teichi, que diu el següent. Una climàtide tota de blanc vestida, xopa de sol.
4: Xopa de sol.
6: Xopa de sol. Bueno, allò que comentàvem, no?, sí. Dels contrastos, no?, de les paraules, com fan la força aquesta del haiku. Llegirem un altre que diu el següent. Nit d'estiu, el sol alt, despert, tanco parpelles. Onitake.
4: Oh, que xulo.
6: Un altre dels kigos que són molt concorreguts a l'estiu és el del solstici d'estiu, evidentment. I ara llegirem un. Rojo solemne, amanecer del solstici de verano en la ventana alta. Sakae Akagi. Ara llegirem un altre que diu així. Aroma de flors de prunera, el sol és una mica més atenuat. És molt fort el sol, però ja amb les flors
4: amb
6: de la prunera
4: i
6: sí, allà al mig i sota l'arbret, potser ja s'atenuen els rajos de sol. Aquest és del baixo. Con el alma en paz percibo el rugir de las olas. Lluvia del solsticio de verano. I hi ha un altre de la Montse Rubinat per acabar. Els núvols guanyen. La llum del sol s'oculta en terra innata.
4: Borronada.
6: Això per començar.
4: Doncs escolta, continuarem parlant de l'estiu, perquè encara hi som, ens queden unes quantes setmanes d'estiu i anirem aprenent sobre el kigo d'estiu, que es diu...
6: Natsu.
4: Natsu.
6: Doncs... Bueno, estiu es diu natsu, el sol seria... Taijo o algo així, se pronunciaria.
4: Hem d'aprendre japonès.
6: Bueno, deu ser molt difícil, eh?
4: Molt.
6: Jo prou ta feina d'entendre la filosofia per escriure haikus, que la veritat que m'omple molt, però ja lo del japonès ja per mi. Hauria d'aprendre a parlar millor català, però en fi, deixem-ho aquí.
4: Fins la setmana.
6: Vale, gràcies, Pili.
3: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial. Som terra, amb Pili García.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha negat taxativament que el nou model de finançament aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera sigui un sistema a mida per a Catalunya, com han denunciat els consellers del PP. Segons Espanya, es tracta d'un model just i l'intent de boicot promogut per Madrid i el no de les comunitats del PP, posen de manifest que els populars són incapaços, diu, de consensuar una alternativa conjunta. Espanya ha recordat que ara el projecte de llei arribarà al Congrés, on es podrà seguir treballant.
2: Esto es una etapa muy relevante, una etapa importantísima del proceso de elaboración de un nuevo modelo de financiación, pero ahora queda todavía el paso por el Consejo de Ministros y la llegada como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, y serán los grupos parlamentarios los que tengan la última palabra. Por lo tanto, el Gobierno de España ni debe ni puede imponer un modelo.
1: Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca i admet que el sindicat està preocupat per una possible desaparició.
3: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
1: L'empresa admet que el futur de la marca, més enllà del cicle de producció actual, es continua analitzant i que totes les opcions estan obertes. En un comunicat, l'automobilística recorda que és important distingir entre l'evolució futura de la marca SEAT i el futur de SEAT S.A. com a companyia darrere de SEAT i Cupra. L'incendi de vegetació que crema Cervera des de les 3 de la tarda ha quedat estabilitzat cap a un quart de 6. Segons els bombers, el cos d'emergències indica que es mantenen 14 dotacions terrestres destinades al costat del carrer Alzines, però que ja s'ha retirat l'helicòpter. I Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars. Amb aquests recursos ja programades, 188 actuacions a 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. I el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o El Gegant i afegeix noves produccions com El Panorama des del Pont o Les Filles.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
2: Què tal? Com esteu, sardanistes? Com us ha anat aquest mes d'agost? Ens retrobem aquest divendres 4 de setembre de 2026, data en la qual reprenem els programes de la temporada d'estiu, perquè l'Espai Sardana de la nova temporada, la 2026-2027, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, s'iniciarà el 25 d'aquest mes. Així doncs, estigueu on estigueu, us convidem a gaudir d'una hora de sardanes. Comencem!
1: I ho fem amb la sardana En recordant-se l'amic, estrenada per Alada l'any 1997 i dedicada a en Joan Saqués i Roca. El seu autor és en Josep Cassú i Serra. La copla és La Flama de Farners.

0: en recordant-se l'amic, d'en Josep Cassú i Serra, amb la copla La Flama de Farners.
1: Nits d'estiu a Sant Llorenç és de l'Alfred Abad i Gascon i es va estrenar a Sant Llorenç d'Hortons l'any 2017. Endavant, copla marinada!

0: La Cobla Marinada ens ha interpretat Nits d'estiu a Sant Llorenç, de l'Alfred Abad i Gascón.
1: La propera sardana es va estrenar a Banyoles l'any 2018 i va ser finalista la sardana de l'any. És d'en Francesc Xavier Cassanyes i Edo, porta per nom la Nàiada del llac de Banyoles, i la gaudirem amb la Cobla Mediterrània, en una gravació feta en directe al Gran Teatre del Liceu l'any 2018, a la celebració del concert final de la sardana de l'any.

0: La nàiada del llac de Banyoles, amb la copla mediterrània. Sardana d'en Francesc Xavier Casañas i Edo.
1: En Josep Coll i Ferrando és el compositor de la sardana que hem escollit a continuació. Juli ho aparella. Es va estrenar l'any 2005 a Caldes de Malavella. Finalista al Premi Sardana de l'Any, ens la interpreta la Copla Ciutat de Girona, de la qual l'autor és el primer tenora.

0: La Cobla Ciutat de Girona ens ha ofert Juliu a parella, d'en Josep Coll i Ferrando.
1: Finalitzem la primera part amb Centenària, sardana d'en Francesc Mas i Ros i obligada de Cobla, que es va estrenar l'any 1971. Som-hi, doncs, amb la Cobla Salvatana.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Hospital Universitari de Mollet ha estat inclòs entre els 250 hospitals més sostenibles del món segons el rànquing de Newsweek, que ha analitzat prop de 4.000 centres de 36 països a partir d'indicadors ambientals, reconeixements previs i recomanacions d'experts en sostenibilitat. El centre Mollet ha obtingut 4 fulles al segon nivell més alt de la classificació. En aquest sentit, l'organització treballa amb diferents indicadors per mesurar i avançar en sostenibilitat, entre els quals hi ha les emissions de carboni, la gestió dels residus i el consum energètic. Un dels exemples més destacats és el servei de diàlisi, considerat un dels més sostenibles d'Espanya. L'aposta per models com la diàlisi domiciliària permet, a més, reduir els desplaçaments dels pacients i, per tant, l'impacte associat a la mobilitat. Una sostenibilitat que també ha arribat al laboratori de l'hospital, que disposa de la certificació Green Lab, i és que l'Hospital Universitari de Mollet va ser el primer hospital de l'Estat espanyol a certificar el seu laboratori amb aquesta distinció, i actualment només hi ha 3 laboratoris certificats com a Green Lab en tota Espanya. I ara canviem de tema i us informem que a la pista de Can Arimon se li ha canviat el parquet aquest estiu. En concret, s'han canviat unes peces, s'ha polit tot el parquet i s'ha vernissat i s'ha pintat, una reivindicació que donarà ara més tranquil·litat a la Unió Futbol Sala Mollet, que fins ara l'utilitzava i no hi havia massa seguretat. Així ho ha explicat el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Mollet, Leo Conde.
1: El que hem fet ha sigut arreglar el parquet, no? I amb això el que hem fet és millorar la qualitat, el que sempre parlem, no? Millorar la qualitat i la disponibilitat per a les entitats i els esportistes, no? El que s'ha fet allí és, degut a les pèrdues d'aigua que va veure, un temps de goteres i tot això, hi havia molt de parquet que estava molt deteriorat, i aleshores el que han fet ha sigut canviar totes aquestes peces que estaven molt deteriorades, l'han canviat, i a més el que han fet ha sigut polir tot el parquet, tornar a vernissar el parquet, parquet i pintar. Aleshores, si passeu per allí per veure la instal·lació, ha quedat com a noves, no? I és una instal·lació ara magnífica. Ha quedat molt bé per poder practicar futbol, bàsquet o qualsevol tipus d'activitat física.
0: En aquest sentit, recordem que també es van fer unes millores a la teulada de Can Arimon, es va fer una imprimació perquè no hi haguessin goteres, i un cop solucionat aquest problema ha estat quan s'ha canviat aquest parquet. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori... Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.

0: Hem començat la segona part amb L'oreneta blava, sardana d'en Jordi León i Royo, estrenada l'any 1972. La copla era la principal del Llobregat.
1: A continuació, una composició també finalista a la sardana de l'any 2018. Estrenada a Montesquiu, està dedicada a en Joan Codina i Font i la va fer en René Picamal i Coma. Porta per nom Joan, et mereixes això i més. I en aquesta ocasió ens l'ofereix la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: hem gaudit amb la sardana de l'any 2018, Joan, et mereixes això i més, d'en René Picamal i Coma, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: Ídols de fang, d'en Jaume Ventura i Tort, compositor de més de 150 sardanes, així com de sarsueles i òperes. Estrenada l'any 1939 i dedicada als combatents de la Guerra Civil, ens l'ofereix La Meravella.

0: Ídols de fang, sardana d'en Jaume Ventura i Tort, interpretada per la Meravella.
1: De mica en mica anem acabant. Ara és el torn de Catalanitat d'en Vicenç Bou i Geli, estrenada l'any 1911 i que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: La principal de la Bisbal ens ha ofert Catalanitat, d'en Vicenç Bou i Geli.
1: Arribem al final del repertori d'avui amb una sardana del sabadellenc Carles Rovira i Reixac. Porta per nom Colla Montgrí, sardana ben alegre i que va ser estrenada l'any 1992. Som-hi, doncs, amb la Copla Marinada.

0: amb la interpretació de la sardana Colla Montgrí d'en Carles Rovira i Reixac per part de la Cobla Marinada, hem acabat per avui. Si us ha agradat el programa i heu passat una bona estona, ens donem per satisfetes. Així doncs, només ens queda desitjar-vos una plàcida i feliç setmana. I si és amb sardanes, molt millor.
1: I si per qualsevol motiu no podeu assistir a una activitat sardanista, us animem a seguir-nos a les nostres xarxes i semblarà que us endinseu en algunes d'elles.
2: Salut,
0: sardanes i seguim!

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiki de Ràdio Mollet. En la seva versió estiuenca, Bartiki en xancletes i samarreta suada. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i comptem amb el suport tècnic del Jaume Montsant. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bartiki d'estiu, però algunes coses no canvien, així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 4 de setembre de 2026, programa número 45 de la temporada i primer... No, no és el primer en absolut. Mare de Déu, aquesta tornada. Programa número 7 de la temporada d'estiu. Perquè si sona aquesta sintonia, això vol dir que encara estem a l'estiu. I és una edició d'estiu on ens dediquem a experimentar una miqueta, a posar més música, a xerrar menys, però com sempre tindrem la música i les històries que l'envolten. I és que ja ho veieu, fins i tot també jo, tornem de l'agost i estem una miqueta mandrosos. I per tant, tirarem de tòpics i no hi ha cap problema, especialment si els tòpics són tan meravellosos com aquell de relacionar l'estiu amb els Beach Boys. Però no exactament de les seves cançons anirà la cosa, sinó de versions de les seves cançons. No ens deixem enganyar, però ja ho he dit molts cops, el mite dels Beach Boys i l'Endless Summer només aporta una visió parcial d'un catàleg de cançons molt més ample i complexa. Però aquí a Cantiqui no tenim res en contra de l'estiu i de la platja, ans al contrari. Anem a sentir un conjunt de versions de diferents èpoques del cançoner, dels germans Wilson, del cosí i de l'Al Jardine. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: No són els Beach Boys un grup dels que s'hagin fet moltes versions. La complexitat de les seves harmonies vocals segurament són un primer hàndicap a l'hora d'afrontar, doncs això, una versió. Però començarem el nostre conjunt de revisitacions del catàleg dels Beach Boys amb en David Lee Roth. Recordem, un senyor que va triomfar com a cantant de Van Halen. David Lee Roth no va abandonar Van Halen precisament perquè li faltés feina. El 1984 la banda estava a la cima del món. Però en David Lee Roth volia demostrar que David Lee Roth era molt més que el cantant de Van Halen. I el primer avís va arribar al gener de 1985 amb un EP de títol Crazy from the Heat, un EP de només 4 cançons, i curiosament es va publicar quan encara oficialment era membre de Van Halen. I ve d'aquí que hi havia una declaració d'intencions. En lloc de fer 4 temes a hard rock, en David Lee Roth es va dedicar a recuperar cançons molt més properes al pop, al swing i al seu costat més a showman. Hi havia temes com Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody, hi havia Coconut Groove, hi havia Easy Street i aquesta meravella de desvergonyiment que és la versió de California Girls dels Beach Boys, que evidentment és el que ens ocupa. Abans que en David Lee Roth convertís California Girls en una mena de festa impossible, la cançó ja era un himne. Els Beach Boys la van publicar el 1965, en plena època daurada del grup. La idea va sortir d'en Brian Wilson, després d'un viatge en cotxe per carretera. En Brian Wilson va imaginar una cançó que no només parlés de les noies de Califòrnia, sinó de les noies de tot Amèrica, però vistes des d'aquella fantasia californiana de sol, platja, surf i l'harmonia perfecta. La cançó va ser escrita pel Brian Wilson i el seu cosí, en Mike Love, cosa gens difícil d'imaginar, era el que acostumava a passar. I és una cançó especialment interessant perquè en Brian Wilson va aconseguir aquí una cosa que els Beach Boys farien cada vegada més, que era agafar una cançó aparentment senzilla i convertir-la en una producció extraordinàriament sofisticada. Les harmonies, doncs, les harmonies vocals són marcades a la casa, però darrere hi ha una producció molt treballada amb instruments de sessió i una introducció quasi cinematogràfica. De fet, recordem que el 1965, l'any d'aquest California Girls, va ser també l'any de publicació del disc Rubber Soul dels Beatles, que va ser com una mena de ressort pel Brian Wilson, que va escoltar el que hi era a la P, i va decidir que ell també volia fer música tan elaborada, tan rica i tan evocadora com aquella que sentia al Rubber Soul. Per tant, California Girls era encara una cançó de Beach Boys, diguem-ne que a l'antiga, pel que fa a composició i temàtica, però que ja presentava una certa complexitat. I va funcionar. California Girls va arribar al número 3 als Estats Units i es va convertir en un dels grans clàssics dels Beach Boys. De fet, amb els anys, ha acabat sent gairebé una postal musical de Califòrnia. Va començar sentint com era l'original de California Girls dels Beach Boys.

I aquí és on la història es torna circular. 20 anys després, en David Lee Roth agafa aquella postal perfecta dels Beach Boys i li posa banyadors horteres, musques, cabellera llarga, actitud de rockstar i una bona dosi de bogeria, i aconsegueix tornar-la a portar al número 3 de les llistes. Mateixa cançó, mateixa posició, dues Californies bastant diferents. La versió de David Lee Roth no és una simple còpia, és pràcticament una desfilada de l'univers Diamond Dave. I hi ha un detall maco, als cors d'aquesta versió de California Girls, i participa el Carl Wilson, evidentment un dels Beach Boys originals, també participa en Christopher Cross. És a dir, en David Lee Roth agafa una cançó dels Beach Boys i aconsegueix que un Beach Boy de veritat li doni el certificat d'autenticitat. I el públic va respondre, ja us dic, California Girls doncs, va arribar al número 3 de les llistes Billboard, exactament la mateixa posició que havia assolit la versió original, doncs això, 20 anys abans. El videoclip, i pensem que són els 80, els videoclips eren importantíssims, el videoclip amb en David Lee Roth, doncs convertit en una mena de guia turístic impossible, amb platges, biquinis i una estètica deliberadament exagerada, doncs va ajudar encara més a construir el personatge de Diamond Dave. Aquell EP que el contenia, Crazy from the Heat, hortera com una mala cosa, tot just és a la portada, i la contraportada va arribar al número 15 de les llistes i acabaria aconseguint el disc de platí als Estats Units. Però el més important és que en David Lee Roth ja havia demostrat el que volia demostrar, que podia funcionar sense el Van Halen. Uns mesos després va arribar la ruptura definitiva i el 1986 treu el Eat Them Smile, ara sí, un disc de hard rock, que duia una banda espectacular. Era David Lee Roth, naturalment, cantant, i tenia Steve Vai a la guitarra, Billy Sheehan al baix i el Greg Bissonette a la bateria. Poca broma. I aquí, David Lee Roth va demostrar que podia ser una estrella en solitari, encara que, com acostuma a passar, en David Lee Roth probablement estava més interessat a demostrar-ho que no pas a deixar que ningú ho oblidés. Però tornem a l'EP Crazy from the Heat i amb aquell California Girls, aviam com sonava a mans de David Lee Roth.

Continuem amb cosetes ben potents. Mireu, per mi, God Only Knows, aviam, si no és la meva cançó favorita dels Beach Boys, poc li falta. I això, amics meus, això és dir molt. Subjectivitat a part, és una cançó fonamental i, bé, fer-ne una versió és sempre arriscat, però David Bowie anava sobrat de valentia. Quan David Bowie grava God Only Knows, any 1984, ell està vivint una situació curiosa. Probablement ell és més famós que mai. I artísticament, bé, no sap gaire bé doncs què fer amb tot això. L'any anterior, l'any 1983, publica el disc Let's Dance, un disc produït pel Nile Rodgers. I aquell disc havia convertit en David Bowie en una superestrella mundial. Per deixar-ho clar, en aquell moment ja no era el senyor pintarrereta i afeminada de l'època glam. Amb aquest disc, amb aquest Let's Dance, arriba a tothom, i tothom és tothom, i juga a la lliga dels Michael Jackson, dels Madonna, etc. Amb temes com Let's Dance, com Mother Love, com China Girl, i de cop, en Bowie, ja us dic, no només era l'home del Ziggy Stardust o del Heroes, era una estrella de l'MTV, amb milions de discos venuts i una audiència molt més gran. El problema és que ara la discogràfica, EMI, volia naturalment un altre Let's Dance. I en Bowie, que acabava de finalitzar una gira mundial enorme, va entrar a l'estudi a Canadà el maig de 1984 per gravar el que acabaria sent Tonight, que és un disc, no ho negarem, és un disc més aviat fluixet. Com a curiositat, el 50% del disc són composicions de l'Iggy Pop, un Iggy Pop que estava en una època de crisi, i ja li anava bé cobrar regalies per composicions seves. Bé, aquí és on apareix el God Only Knows. David Bowie decideix versionar una de les cançons més delicades i sofisticades dels Beach Boys. I per entendre què estava intentant versionar Bowie, hem de tornar a 1966 i a Pet Sounds, el disc amb què Brian Wilson va decidir que els Beach Boys ja no havien de fer només cançons sobre surf, cotxes i Califòrnia. God Only Knows és probablement el millor exemple d'aquesta transformació. És una cançó escrita pel Brian Wilson i en Tony Asher i parla d'una cosa que en el pop de l'època era gairebé revolucionària: l'amor des d'una perspectiva vulnerable. Aquí en Brian Wilson canta, en realitat, que no sap què faria si perdés la persona que estima, i musicalment ho embolica amb una sofisticació extraordinària. Canvis d'acord pocs habituals, instruments que entren i surten, harmonies vocals impossibles, i aquella sensació que la cançó sembla flotar. I hi ha una curiositat preciosa. En Brian Wilson va decidir que la paraula God formés part del títol. Una cosa que podia resultar controvertida al 1966. De fet, inicialment fins i tot hi havia dubtes sobre si una cançó pop podia dir que només Déu sap què passaria. Bé, God Only Knows no va ser el gran èxit comercial de Pet Sounds. El senzill, quan van treure el single, va quedar lluny dels primers llocs de les llistes dels Estats Units, però amb el temps s'ha convertit en una de les cançons més admirades a la història del pop. El mateix Paul McCartney l'ha definit en diverses ocasions com una de les seves cançons favorites. I probablement aquesta és la millor manera d'explicar el problema que tenia en David Bowie. No estava versionant simplement una cançó dels Beach Boys, estava ficant-se en una obra mestra. Anem a escoltar aquesta obra mestra.

La versió d'en David Bowie dels 80, en lloc de conservar aquesta fragilitat gairebé celestial de l'original, doncs en Bowie la transforma en una mena de balada teatral carregada de cordes i amb una interpretació vocal molt més fosca. I la recepció va ser, diguem-ne, que complicada. De fet, el disc Tonight va funcionar bé comercialment, va arribar al número 1 al Regne Unit i va aconseguir un altre disc de platí als Estats Units, però la crítica va considerar que Bowie havia intentat repetir la fórmula del Let's Dance, però amb molta menys inspiració. I ja us dic, allò que va dir, i entre cometes, la crítica, com una mena d'ens abstracte, bé, n'estic completament d'acord, i no sempre passa, però bé, en aquest cas, jo n'estic d'acord. Tonight sí que és un dels pitjors discos de David Bowie. I amb el God Only Knows va ser probablement el cas més extrem. Alguns la van considerar directament un desastre. De fet, amb els anys, diversos biògrafs m'han arribat a qualificar-la com una de les pitjors gravacions de tota la seva carrera. Aquí sí que no hi estic d'acord en absolut. Era francament difícil no millorar, sinó apropar-se a la qualitat de l'original. I almenys va construir una versió diferent, més pel·liculera, si voleu. Però hi ha una ironia fantàstica. En Bowie era un dels grans camaleons de la història del rock, un home que havia convertit la reinvenció amb una forma d'art. I aquí intenta reinventar God Only Knows i descobreix que de vegades fins i tot David Bowie podria reinventar una obra mestra, però per empitjorar-la. Però bé, escoltem-la i jutgeu-vos a les mateixos.

Va, anem a posar-nos una mica més gamberros. Va, anem a Me First and the Gimme Gimmies. Són probablement una de les bandes amb el nom més honest de la història del punk. Van néixer per fer versions i, efectivament, no han fet pràcticament res més. El grup es va formar a San Francisco al 1995, tot reunint músics que ja tenien feina d'altres bandes. En Fat Mike, dels NoFX, en Joey Cape i el Dave Raun, de la Bagon, en Chris Shiplett, dels No Use for a Name, i, compte, un senyor que poc després acabaria als Foo Fighters, ara mateix és guitarrista de la banda del David Grohl. I, finalment, l'Spike Slawson, dels Swing Noodles, com a cantant. La idea era gairebé un divertiment entre amics, agafar cançons que en principi tenien poc o gens de punk, com Billy Joel, Neil Diamond, cançons de musicals, i convertir-les en cançons de punk pop de 2 minutets. El resultat era tan absurd com efectiu. La mà d'un tio com en Fat Mike dels NoFX era evident. Ja en vam parlar d'en Fat Mike a la temporada passada, als episodis dedicats al punk pop californià dels 90, aquí al Bartiquí de Ràdio Mollet, quan passen 20 minuts de les 7 del vespre. Bé, després d'alguns singles i aparicions en recopilatoris, el 1997 arriba Have a Ball, el primer disc, i ja deixa clar el negoci. 12 versions de cançons populars dels 60 i 70, amb temes com Rocket Man, com Mandy, I Am a Rock o com Uptown Girl. La crítica va entendre bastant ràpidament el joc. No era especialment original, però era tremendament divertit. I llavors van començar a convertir les versions en una mena de concepte. Ara Drag, el 1999, es dedica als musicals. Blow in the Wind és un disc, 2001, dedicat als clàssics dels 60, i aquí és on trobem l'Sloop John B dels Beach Boys. Però, com portem fent, aturem-nos un moment a l'Sloop John B, l'original dels Beach Boys. En primer lloc, dic que Sloop John B sembla una cançó escrita per als Beach Boys, però en realitat té més de 100 anys d'història abans que en Brian Wilson no hi posés les mans. Era una cançó tradicional de les Bahamas, coneguda originalment com The John B. Sails. Una cançó que explica un viatge desastrós, un vaixell, borratxera, baralles, problemes amb el capità i, sobretot, unes ganes enormes de tornar a casa. La cançó ja havia estat enregistrada diverses vegades durant el segle XX, però el 1965 en Brian Wilson va veure que allò podia convertir-se en una cançó pop espectacular i no es va limitar a fer-ne una versió folk. Ell va accelerar el ritme, va construir unes harmonies vocals extraordinàries i va aconseguir que aquella història de mariners desgraciats va convertir-les en una peça radiant gairebé perfecta. El resultat va ser Sloop John B, publicada com a senzill el 1966, inclòs al disc Pet Sounds. Va arribar al número 3 de les llistes dels Estats Units i al número 2 del Regne Unit, convertint-se en un dels grans èxits del disc. I aquí hi ha la paradoxa. Musicalment és preciosa, però la lletra, doncs ja us dic, parla d'un desastre absolut. El capità va borratxo, el cuiner ha fet és terrible, i el protagonista només vol tornar a casa. És a dir, els Beach Boys van agafar una cançó sobre un viatge que surt fatal,

Després tornem als Me First and the Gimme Gimmes. Ja us ho he dit, la cançó apareix al disc Blow in the Wind, un disc dedicat íntegrament a cançons, a versions de cançons de 60, on comparteix espai doncs, amb versions dels Beatles, de Bob Dylan i d'altres clàssics. I la seva versió de Sloop John B és exactament el que esperaries d'ells. Agafen aquella cançó folk caribenya que els Beach Boys havien convertit en una joia pop, l'acceleren brutalment i posen guitarres, bateria, també harmonies punk, diguem-ne, i converteixen la tristesa existencial de l'original en una festa de poc més de 2 minuts. I aquesta és la gran virtut dels Gimme Gimmes. No intenten millorar les cançons. Intenten demostrar que gairebé qualsevol cançó melòdica, per molt cursi, sofisticada o improbable que sembli, pot convertir-se en punk si tens prou ganes d'anar ràpid. I mireu, no millora els Beach Boys, però segurament és molt més honesta que moltes versions pretensioses que s'han fet del catàleg de Beach Boys. Anem a sentir Me First and the Gimme Gimmes.

Bé, per entendre Sloop John B, ja ho hem dit, hem de viatjar molt més enrere en el temps que els Beach Boys. La cançó, com hem parlat, és una peça tradicional de les Bahamas, coneguda originalment com The John B. Sails. Són les veles del John B. El John B. és el nom del vaixell. I explica, doncs, això, el viatge d'un vaixell que, diguem-ne, no acaba de sortir com estava previst. La primera gravació coneguda és de 1935, quan el musicòleg, l'Alan Lomax, la va enregistrar amb el Cleveland Simons Group a Cat Island, a les Bahamas. Però aquella versió quedaria molt lluny del que nosaltres avui entenem per Sloop John B. Recordem una miqueta l'Alan Lomax, era un tio que a principis del segle XX es va dedicar a anar amb un magnetofon i anava enregistrant gent dels pobles, gent del carrer, músics de carrer, gent popular que cantava cançons. Clar, era una època en la que no hi havia enregistraments, i aleshores l'arxiu que aquest senyor va aconseguir de folk, de blues, etc., va ser impressionant. Però bé, tornant a Sloop John B o de John B. Sales, o com li vulguis dir, el salt important arriba a

el 1958, quan The Kingston Trio grava la cançó amb el títol The Wreck of the John B. I aquesta és la versió que realment importa per a la nostra història, perquè va ser la que va arribar a oïdes de l'Al Jardine, que era un gran aficionat a la música folk. Al Jardine, component dels Beach Boys, evidentment, i l'Al Jardine va proposar a Brian Wilson que el grup en fessin una versió, i fins i tot li va portar el disc dels Kingston Trio perquè en Wilson no coneixia aquest enregistrament. El mateix Brian Wilson ho explicaria anys després. L'Al Jardine li va portar el disc, ell va escoltar la cançó, se la va prendre i la va arreglar. Però aquí és on en Brian va fer de Brian. Va agafar la cançó, una cançó folk, de només uns quants acords, i va començar a convertir-la en una producció enorme. De fet, la versió dels Kingston Trio és fàcilment reconeixible en la melodia i en bona part de l'estructura, però els Beach Boys hi afegeixen una nova arquitectura harmònica, harmonies vocals, instruments de sessió, aquella producció gairebé orquestral que acabaria sent marcada a la casa. I aquí, així, doncs, una cançó tradicional de mariners de les Bahamas, recuperada pel folk americà i els Kingston Trio, acaba convertida per Brian Wilson en un dels grans clàssics dels Beach Boys. Però ja per tancar la història, anem a sentir un tast de com era la versió dels Kingston Trio que va inspirar en Brian Wilson.

Però seguim amb més versions dels Beach Boys quan ja hem travessat l'equador del programa d'aquest vespre. Anem amb en Frank Black i la seva versió de Hang On To Your Ego. Quan en Frank Black enregistra Hang On To Your Ego el 1992, ell acaba de sortir d'una de les bandes fonamentals del rock alternatiu dels 80, els Pixies. O més exactament, acaba de posar-hi punt final. Els Pixies havien publicat Surfer Rosa, Doolittle, Bossa Nova i Tromp Le Monde, quatre discos que havien influït mig món del rock alternatiu. I fins i tot van arribar a fer de taloners dels U2. Ja tenia una dimensió que anava molt més enllà de l'underground, però Frank Black, de nom real Charles Thompson, i que es feia dir Black Francis als Pixies, ell estava cansat de la dinàmica del grup i a finals de 1992 va decidir trencar-lo. Ell mateix explicaria després que podia haver continuat un parell d'anys més i haver guanyat molts diners, però que no volia convertir la banda en una obligació. I aquí hi ha una altra història dins de la història. La Kim Deal. La relació entre la Kim Deal i el Frank Black, Kim Deal, ja recordem, baixista i també cantant ocasional dels Pixies, bé, s'havia anat deteriorant durant els últims anys del grup dels Pixies. La Kim Deal havia aportat alguna de les cançons més memorables al grup, però a partir de Bossa Nova, a partir d'aquell LP, pràcticament tot el material del grup era composició del Frank Black. Ella sentia que el seu espai creatiu s'havia anat reduint, mentre que Frank Black considerava que si ell escrivia la major part de les cançons, era lògic que tingués el control artístic. I a tot això s'hi afegien les tensions de les gires, les festes i dues personalitats que, en general, no semblaven especialment dissenyades per compartir un autobús durant mesos. Però dir que Kim Deal va provocar la ruptura dels Pixies seria injust. La decisió final va ser de Black Francis o de Frank Black. Ja us dic, Black Francis era com es feia dir a l'època Pixies. A finals de 1992, ell, solet, va decidir que la història dels Pixies havia arribat al final i el gener de 1993 va enviar un fax als seus companys, tot comunicant-los que la banda s'acabava. El més surrealista és que la Kim Deal estava en aquell moment gravant el disc Last Splash amb The Breeders i va descobrir que els Pixies s'havien separat perquè la seva germana i companya de grup al The Breeders, la Kelly Deal, li ho va dir a l'estudi. I mentre els Pixies desapareixien, The Breeders estaven a punt de publicar Cannonball, convertint-se en un èxit enorme i donant-li a Kim Deal la carrera que potser sentia que els Pixies ja no li permetien tenir. Tornant en el cantant, ell va començar una carrera en solitari, però canviant fins i tot de nom. Black Francis passava a ser Frank Black. El primer disc, simplement, Frank Black va sortir al març de 1993 i encara conserva molt del so dels Pixies, però amb una llibertat molt més gran i amb les seves obsessions habituals, la ciència ficció, els extraterrestres, la cultura pop i les històries absolutament estranyes. Curiosament, el projecte d'aquell disc, d'aquest Frank Black, havia començat amb la idea de fer un LP gairebé íntegrament a base de versions, però quan va entrar a l'estudi, Frank Black ja tenia un munt de cançons pròpies i només va sobreviure una de les versions, la de Hang On To Your Ego, dels Beach Boys. I és una elecció molt significativa, una cançó original del disc Pet Sounds que en Brian Wilson havia escrit, però que els Beach Boys van acabar transformant en I Know There's An Answer. Aviam, anem a aclarir aquest embolic. Hang On To Your Ego és una d'aquelles cançons que expliquen perfectament fins a quin punt el disc Pet Sounds va ser un disc diferent. Brian Wilson la va escriure el 1965 en plena època de transformació dels Beach Boys i la cançó parlava d'una experiència molt concreta, la de la por de perdre la identitat i el control sobre un mateix. Però hi havia un petit problema. La lletra de la cançó feia referència directa a les drogues psicodèliques amb frases com Hang On To Your Ego i referències a prendre àcid. I dins dels Beach Boys hi havia qui pensava que allò podia ser massa controvertit. En Mike Love, especialment, no estava gaire convençut de que aquella fos la direcció que havia de prendre el grup. En Brian Wilson va acabar modificant la lletra i canviant el títol. I així va néixer I Know There's An Answer,
que és la versió que realment apareix a Pet Sounds al 1966. La nova lletra manté la idea de buscar una resposta interior, però elimina les referències explícites a les drogues i converteix la cançó en una reflexió molt més ambigua sobre les persones que busquen respostes per fugir dels seus problemes. Musicalment, però, continua sent una de les peces més experimentals del disc. Baixos, percussió, instruments poc habituals i aquelles harmonies vocals dels Beach Boys. Hang On To Your Ego, amb aquest títol i la lletra original, no apareixeria fins a dècades més tard a reedicions ampliades del Pet Sounds. Anem a sentir com era l'original.

I aquí és on en Frank Black fa una cosa especialment interessant. Quan recupera la cançó, el 1973, no versiona I Know There's an Answer, sinó que recupera el títol original, Hang On To Your Ego. És com si anés a buscar la versió que Brian Wilson havia decidit deixar enrere. En Frank Black recupera precisament aquell títol i aquella versió original i la converteix en una cançó molt més nerviosa i guitarrera. El disc de debut de Frank Black va tenir una bona recepció crítica, tot i que no va ser un gran èxit comercial, cosa que ja venia passant amb els Pixies, no ens enganyessin pas. Una molt bona versió, i un cop més ho sento, no supera l'original, però segurament és de les millors que sentirem aquest vespre. Aviam, que superar l'original, aviam, que és complicat. Però bé, escoltem en Frank Black, Hang On To Your Ego.

Ara farem una petita excursió per una cançó que, si la mirem bé, ha tingut una vida bastant més interessant del que podria semblar, perquè el tema Barbara Ann ha passat del doo-wop al surf, del surf al rock, rock britànic, diguem-ho així, i fins i tot del rock britànic al heavy metal, i sempre ha conservat la mateixa recepta, una melodia enganxifosa i aquell ganxo totalment reconeixible, això de ba-ba-ba, Barbara Ann. La història comença a final dels anys 50, quan en Fred Fassert escriu Barbara Ann, una cançó que, segons la història més acceptada, dedica a la seva germana. Els seus germans, en Charles i en Chuck Fassert, tot queda a casa, formaven part d'un grup vocal del Bronx anomenat The Regents, i van ser ells qui la van enregistrar. El disc no va trobar immediatament una discogràfica interessada, però quan els Regents es van tornar a reunir el 1961, Barbara Ann va ser publicada i es va convertir en un èxit, va arribar al número 13 de les llistes. I aquí és on apareixen Jan and Dean. Ja vam parlar del duo Jan and Dean. De fet, fa només unes setmanes a l'especial de Surf Rock. El duet de Los Angeles ja era un dels noms importants del que acabaria convertint-se o coneixent-se com el so del surf. I el 1962, ells, Jan and Dean, van gravar la seva pròpia versió de Barbara Ann. La seva versió és més ràpida, més lluminosa, molt més pròxima en aquell univers californià de platja, cotxes i harmonies vocals que associem amb bass.

I aquesta versió és important perquè només uns pocs anys després la cançó faria un salt espectacular. El 1965, i ja hem parlat d'aquest 1965 pels Beach Boys, però és que els Beach Boys eren en un moment molt particular. El Brian Wilson estava començant a treballar en Pet Sounds, el disc. El disc canviaria absolutament la trajectòria del grup, però la discogràfica Capitol Records necessitava un disc nou pel Nadal, per la campanya nadalenca, i els Beach Boys van preparar l'LP Beach Boys Party, un àlbum que pretenia sonar com una mena de festa improvisada entre amics. I la paraula important aquí és improvisada. No estem davant d'una producció monumental del Brian Wilson, sinó que bé, la banda simula que es reuneix, que toca cançons conegudes, que convida amics, i després s'afegeixen en postproducció uns sons de festa, converses, rialles, copes, gent cantant. La idea era això, que semblés que estàvem allà amb ells. I en aquesta sessió hi havia precisament en Dean Torrence, dels Jan and Dean. En Dean coneixia a Barbara, evidentment, i la proposa i l'acaba compartint, i de fet acaba posant-hi la veu principal amb en Brian Wilson, cantant tots dos. De fet, la seva participació és molt més important del que podria semblar. En Dean canta pràcticament al mateix nivell que en Brian durant tota la cançó. Però hi havia un problema contractual. Jan and Dean gravaven per Liberty Records, mentre que els Beach Boys ho feien per Capitol Records. I en Dean, doncs, no podia aparèixer oficialment als crèdits de l'àlbum. Per això no el trobareu acreditat al disc Beach Boys Party. Però si escolteu amb atenció, al final de la cançó hi ha un petit detall que el delata. En Carl Wilson, hi ha un moment al final de la cançó que diu "Thanks, Dean". I això encara té més gràcia perquè la cançó, que havien registrat gairebé com una broma als Beach Boys, doncs va començar a sonar a les emissores de ràdio. Els jockeys la posaven directament des de l'àlbum, no des del single, sinó des de l'àlbum directament, i el públic va reaccionar immediatament. I Capitol va veure que allò tenia pinta de ser un èxit i va acabar publicant-la com a senzill, sense que els Beach Boys ho haguessin previst inicialment. I va funcionar de manera espectacular. Barbara Ann va petar-ho molt als Estats Units, també al Regne Unit. I compte que això de res serà important per a la nostra història. Encara avui, Barbara Ann és probablement una de les cançons més immediatament identificables dels Beach Boys. Bye, bye.

Ja sentim que és un enregistrament que vol simular ser molt més improvisat i vol simular, doncs, això, com si fos una cosa casolana que es posa uns micros i és una mena de festeta. Però bé, el més curiós de tot plegat és que només uns mesos després, el 1966, una altra banda va decidir que aquella cançó també podia ser seva. Parlem de The Who. I aquí el canvi és radical, perquè The Who no intenten reproduir la perfecció vocal dels Beach Boys. Ells agafen Barbra Ann i la converteixen en una animalada de rock and roll. La seva versió va aparèixer al seu EP Ready Steady Who, publicat el novembre de 1966. I hi ha una raó molt concreta perquè els Who la gravessin. En Keith Moon, el mític bateria del grup, era un fan absolut dels Beach Boys. I en Keith Moon tenia una petita aspiració que els seus companys no acostumaven a prendre's gaire seriosament, que era la de cantar. Per tant, aquí tenim una situació meravellosa. Els Beach Boys havien agafat un vell tema de The Whoop i l'havien convertit en pop perfecte. I els Who agafen la versió dels Beach Boys i pensen, molt bé, ara deixem cantar en Keith Moon. I Keith Moon, cantant Barbra Ann, és exactament tan bona idea com sempre. És a dir, no gaire. Val a dir que en Keith Moon era superfan dels Beach Boys. Les Beach Boys als inicis. De fet, en Keith Moon es va sentir profundament indignat i traït quan els Beach Boys van publicar Pet Sounds i van sofisticar el seu so. En Keith Moon no li va perdonar mai a Brian Wilson aquesta bandada, aquest moviment cap al pop més preciosista, si voleu, i abandonant, doncs, la idea més simple de les harmonies i del surf rock dels seus inicis. La gravació de Barbra Ann dels The Who té aquella energia descontrolada que tenien els The Who a principis dels 60, però també és clarament una broma interna. Compte aquí la paradoxa. Els mateixos The Who van començar com una banda que feia un freak beat, que feia un rock britànic bastant directe, bastant canyero, i poc a poc van anar ells també fent més complex la seva sonoritat i les seves enregistraments. Però aquesta és una altra història que ha de ser explicada en una altra ocasió. En Keith Moon, era una mena de broma interna. En Keith Moon no era precisament un vocalista virtuós i la seva interpretació, doncs és més aviat una celebració de l'entusiasme que no pas de rigor musical. De fet, la versió va quedar associada durant molts anys amb aquesta faceta més gamberra del grup. Anem a sentir Barbra Ann a mans de The Who.

I fins i tot hi ha una darrera volta de Cargol. Aquesta gravació dels The Who no va ser un gran èxit comercial ni un senzill important. Era un EP, aquest Ready, Steady, Who. I aquesta Barbara Ann ocupava la darrera pista al costat de versions com les del tema principal de la sèrie Batman. Però per molts anys, aquesta versió s'ha convertit en una petita joia pels seguidors del grup, especialment perquè permet escoltar en Keith Moon fent exactament el que probablement més li agradava, fer el pallasso amb els seus amics i una bateria al davant. I ara anem a fer un salt de més de 20 anys, perquè el 1989 a Alemanya, quatre nois que no tenien absolutament res a veure amb els Beach Boys estaven començant a construir una carrera dins del heavy metal, són els Blind Guardian, i decideixen incloure, curiosament, Barbara Ann al seu segon disc, Follow the Blind. Aquí ja no queda gaire rastre del surf ni del loop. La cançó es converteix en una peça prou metalera, segurament, però menys del que ens podríem esperar per part dels Blind Guardian. I potser podríem dir que es va quedar a mig camí, ja que si fas la gràcia, fes-la sencera. I encara hi ha un detall, la versió dels Blind Guardian és molt curta, potser una miqueta més de minut i mig, i en realitat forma part d'un medley amb Long Tall Sally, de Little Richard. El grup va recuperar posteriorment Barbara Ann a The Forgotten Tales, el seu recopilatori de 1996, dedicat, entre altres coses, a també a recopilar versions. I així acabem on probablement havíem de començar, amb una cançó escrita pel Fred Fassert a finals dels anys 50, que els Regents van convertir en doo-wop, que Jan and Dean van fer versió surf-pop, que els Beach Boys van convertir en un èxit mundial, que The Who em va convertir en una mena de broma del rock and roll, i Blind Guardian en una mena de versió de heavy metal. Una mateixa cançó, quatre dècades i quatre maneres completament diferents d'entendre-la. I ara, després d'aquest viatge, ens quedem amb la, només amb un tastet de la darrera transformació, Barbara Ann, segons Blind Guardian. Papa.

Ja ens anirem amb The Ramones i amb la seva versió de Do You Wanna Dance, una cançó que van enregistrar el 1977. Aleshores, Ramones ja eren una de les bandes fonamentals de l'explosió del punk de Nova York. Ells han sortit del club dels CBGBs, han publicat dos discos mítics, el Ramones i el Leave Home, i han descobert que poden fer una cançó en 2 minuts, tocar a tota velocitat i de passada canviar la història del rock. Però hi ha una cosa que sovint s'oblida. Sota aquella aparença de quatre hooligans amb caçadora de cuir, els Ramones adoraven el pop dels 60. I aquí entren els Beach Boys. Els Ramones eren grans admiradors de Brian Wilson i companyia, no només per les cançons de surf, com en Keith Moon, sinó que amb ells els interessava aquesta capacitat dels Beach Boys per fer melodies senzilles, enganxifoses i immediates. El millor exemple és un tema com Rockaway Beach, que trasllada l'esperit del surf californià al barri de Queens, d'on eren els Ramones. Els Ramones no necessitaven Califòrnia, ells tenien Rockaway Beach, que és una platja que està al costat de casa seva. I el 1977, pel seu tercer LP de Ramones, el Rocket to Russia, decideixen agafar un tema com Do You Wanna Dance? I és evident que la versió que tenen al cap és sobretot a les Beach Boys, conserven la melodia i l'estructura, però li treuen tota la sofisticació de Brian Wilson i la converteixen en punk. I dic això de la versió que tenen al cap perquè l'original de Do You Wanna Dance no és dels Beach Boys, sinó que és de Bobby Freeman, un cantant de Rhythm and Blues de San Francisco, que la va escriure i gravar el 1958, quan només tenia 17 anys. La versió original, aquesta seva versió, és molt més pròxima al rock and roll i al Rhythm and Blues de finals dels 50, naturalment. Era directa, rítmica, i amb aquella pregunta que no deixa gaire marxa per a la resposta. Vols ballar? 7 anys després, els Beach Boys recuperen la cançó pel seu àlbum Summer Days and Summer Nights. I aquí Brian Wilson fa la seva màgia. Manté la melodia i la senzillesa de l'original, però la transforma completament amb les harmonies vocals del grup i una producció molt més pop. I sobretot, converteix aquella cançó de ball en una mena d'himne adolescent californià. La versió dels Beach Boys va ser publicada també com a senzill el 1965 i va arribar al número 12 de les llistes dels Estats Units. I és especialment curiosa perquè és una de les seves versions més allunyades del Rhythm and Blues original. Ja no sembla ben bé una cançó per anar a ballar rock and roll. Escoltem un fragment de com sonava el Do You Wanna Dance a mans dels Beach Boys.

I és aquesta versió dels Beach Boys la que ens interessa especialment perquè els Ramones la coneixien perfectament quan la recuperen el disc Rocket to Russia. Ells no tornen a Bobby Freeman, sinó que agafen la versió californiana dels Beach Boys i li fan exactament el que els Ramones sabien fer millor. Treure-li tota la pintura, accelerar-la i deixar només la melodia i l'energia. El resultat dura menys de 2 minuts. No hi ha producció luxosa ni grans arranjaments. Hi ha guitarra, baix, bateria, en Joey cantant i una velocitat que sembla dir això és una cançó pop, però no tenim gaire temps per perdre. I precisament aquesta és la gràcia. Els Ramones tradueixen Do You Wanna Dance a la seva essència. Una gran melodia i granes a cridar-la. Però la història de la cançó no acaba aquí. 2 anys després, al 1980, els Ramones la tornarien a gravar pel disc End of the Century, el disc produït pel Phil Spector. En Phil Spector, recordem que volia donar als Ramones, volia donar-los un so molt més potent i comercial, i va regravar diverses cançons del grup, entre elles aquell Do You Wanna Dance. El resultat és molt diferent, és més lent, és més polit, i amb una producció molt més gran que la versió punk original del Rocket to Russia. I aquí tenim una de les grans ironies de la història dels Ramones, una banda que havia construït la seva identitat contra la pompositat del rock, acaba treballant amb un dels productors més famosos per fer precisament produccions gegantines, i la relació amb Spector va ser complicada, les sessions van ser llargues i tenses, i la famosa obsessió del productor pel control de l'estudi va xocar frontalment amb la manera de treballar dels Ramones. Però nosaltres ens acomiadarem amb la versió primerenca, la de 1977, Do You Wanna Dance? The Ramones.

0: I amb els Ramones tanquem la nostra sessió d'avui de versions del Beach Boys. Per ara us deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu, una setmana que es presenta càlid. Passeu-ho bé, deixeu-vos portar una mica i ens retrobarem amb la setmana que ve al nostre barquí en xancletes i amb sorra als peus.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
0: I com sempre dic, un plaer passar el nostre divendres amb tots vosaltres. Recordeu que el programa es pot recuperar, com sempre, a la web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials, @bartiquirm. Perquè ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartic. Que salutacions a qui us parla, Carles Molina, i del Jaume Montsant, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Beds, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Beds de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 4 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Comencen les obres d'asfaltatge i millora del clavegram al carrer Berenguer III de Mollet. Els treballs tindran una durada d'un mes i es farà per fases. La primera se centra en el tram de Berenguer III amb Ronda d'Orient. I l'Hospital Universitari de Mollet ha estat inclòs entre els 250 hospitals més sostenibles del món en el rànquing de Newsweek. Es posa en valor la sostenibilitat que va més enllà de les infraestructures i s'aplica al conjunt de l'activitat assistencial. I l'Escola d'Adults a Mollet obre el període de matrícula per al proper curs. El centre manté una oferta àmplia amb estudis de català, castellà, anglès, informàtica o ensenyaments instrumentals. I el pavelló de Can Arimon ha estrenat aquest estiu un parquet renovat. S'han substituït diversos trams, s'ha polit el paviment i s'han repintat línies i aplicat una nova capa de vernís. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I aquest proper dilluns, 7 de setembre, començaran les obres de millora del clavegram i d'asfaltatge del carrer Berenguer III. Els treballs tindran una durada aproximada d'un mes i comportaran afectacions progressives al trànsit a partir del 9 de setembre. L'actuació forma part del Pla de Resfaltat 2024-2027 de l'Ajuntament i inclou diverses intervencions a la xarxa de clavegram abans de renovar el ferm del carrer. Les obres es dividiran en tres fases i la primera comença dilluns entre el tram de Berenguer III i Ronda d'Orient. A partir del 9 de setembre es tallarà la cruïlla i durant aproximadament una setmana s'hi faran les obres. La segona fase començarà el 14 de setembre i s'allargarà durant tres setmanes. En aquest cas, les obres afectaran la cruïlla amb el carrer Ansel Claver i provocaran les principals alteracions de mobilitat a la zona. Un cop finalitzades les actuacions al clavegram, començarà la tercera fase dedicada a l'asfaltatge del carrer Berenguer III entre la Ronda d'Orient i l'Avinguda de Burgos. Els treballs es faran per trams i el trànsit es reobrirà progressivament. Durant les obres es garantirà l'accés als quals i als aparcaments i també hi haurà canvis puntuals de sentit de circulació, com el carrer Itàlia, el carrer Jacint Verdaguer, l'Avinguda Calderó i a partir del 14 de setembre el carrer Riera. Les obres també coincidiran amb la primera fase de substitució del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra, que començarà el mateix 7 de setembre. L'Ajuntament informarà de totes les afectacions a través de xarxes socials municipals, cartells informatius i senyalització provisional. Les dues línies de bus urbà també patiran modificacions de recorregut.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Hospital Universitari de Mollet ha estat inclòs entre els 250 hospitals més sostenibles del món segons el rànquing de Newsweek, que ha analitzat prop de 4.000 centres de 36 països a partir d'indicadors ambientals, reconeixements previs i recomanacions d'experts en sostenibilitat. El centre mollet ha obtingut 4 fulles del segon nivell més alt de la classificació. Aquest reconeixement posa en valor una estratègia de sostenibilitat que va més enllà de les infraestructures i que s'aplica al conjunt de l'activitat assistencial. L'Hospital Universitari de Mollet ha assolit el net zero en emissions directes i ha impulsat mesures orientades a reduir la petjada ambiental, millorar l'eficiència energètica i optimitzar la gestió de residus i dels recursos. El director de la Fundació Sanitària de Mollet, Jaume Duran, ha explicat que l'organització treballa amb diferents indicadors per mesurar i avançar en sostenibilitat, entre els quals hi ha les emissions de carboni, la gestió dels residus i el consum energètic.
2: Valora diferents coses, entre elles, per exemple, les dades que estan publicades entre el febrer i l'abril d'aquest any 2026 en relació a les emissions de carboni, a la petjada i tot el tema de gestió de residus, gestió de l'aigua, gestió energètica de la institució en relació a la seva activitat. També valora els reconeixements internacionals que tinguem. Tot el tema de les recomanacions de grans experts del món en temes de sostenibilitat.
1: L'aposta per models com la diàlisi domiciliària permet, a més, reduir els desplaçaments dels pacients i, per tant, l'impacte associat a la mobilitat. És un dels exemples més destacats en aquest servei de diàlisi. També la sostenibilitat ha arribat al laboratori de l'hospital, que disposa de la certificació Green Lab Hospital, que va ser, a més, el primer hospital de l'estat espanyol a certificar el seu laboratori amb aquesta distinció, i actualment només n'hi ha 3 certificats en Green Lab Espanya. Ho explica Jaume Duran.
2: El gran salt que està fent la institució és que el servei de diàlisi s'està acreditant com un dels serveis de dialització més sostenibles que hi ha a Espanya en aquest moment. O hem rebut la certificació exclusiva, només n'hi ha 3, a tot Espanya, de Green Lab. És a dir, el nostre laboratori és un laboratori certificat com un Green Hospital.
1: El reconeixement de Newsweek consolida així la trajectòria de la Fundació Sanitària Mollet en matèria ambiental i reforça el seu compromís amb un model sanitari que incorpora la corresponsabilitat amb la salut del planeta com un element més de la qualitat assistencial. A partir del gener de l'any que ve, accedir a La meva salut serà més senzill. Els usuaris ja no hauran de recordar una contrasenya ni generar-ne una de nova. El sistema d'accés basat en usuari i contrasenya se substituirà progressivament per l'IDCAT mòbil, una identificació digital que permet entrar a La meva salut amb el document d'identitat i el número de mòbil associat. Per completar l'accés, l'usuari rep un codi d'un sol ús al telèfon. El canvi començarà a notar-se aquest mateix any. A partir del 15 de setembre ja no es podran obtenir noves contrasenyes de La meva salut. Les que ja tenen els usuaris continuaran funcionant fins que caduquin, però si es perden o expiren no se'n podrà generar una de nova. L'objectiu és reforçar la seguretat i alhora facilitar l'accés a l'espai personal de salut. L'IDCAT mòbil és gratuït, no caduca i no requereix instal·lar cap aplicació ni recordar cap PIN. A més, no serveix només per entrar a La meva salut, sinó que també per fer molts altres tràmits digitals amb les administracions catalanes. La meva salut té gairebé 6 milions d'usuaris registrats i permet consultar informes mèdics, resultats de proves, el pla de medicació, les vacunes o les visites programades, entre molts altres serveis. La migració al nou sistema es farà de manera gradual durant els pròxims mesos i quedarà consolidada a finals d'any.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps en crònica meteorològica d'aquest cap de setmana que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia La Rambla, de Plaça Catalunya, número 1.

0: El Centre de Formació de Persones Adultes de Mollet ha obert el període de matrícula per al curs 2026-2027. El procés es va iniciar aquest dimecres i s'allargarà fins al dia 10. Durant aquests dies, el centre formalitza la matrícula de l'alumnat que ja tenia plaça reservada, de les persones que van fer la preinscripció al juny i també de nous alumnes que s'hi estan apropant. Són declaracions d'Àlex Carretero, professor del centre.
1: Vam començar el període de matriculació el dia 2 i estem fent matriculacions fins al dia 10, perquè el dia 11 és la diada i és festa, tanquem el centre, però fins al dia 10 poden passar per matricular-se. Aleshores, nosaltres el perfil que tenem ara són tres perfils diferents. Un primer perfil, que és confirmació de plaça de l'any passat, són antics alumnes que venen a fer pagament, informar-se d'horaris, etc. Després tenim un segon perfil, que és preinscripció, gent que va venir a finals de juny per acabar de confirmar si els hi quadra els horaris, fer pagament, etc. I després, el gruix important ara del setembre, que és aquesta gent nova que ve a intentar incorporar-se a algun dels ensenyaments que tenim. Aleshores, la feina, un 80% de la feina que tenim ara és aquest perfil nou que ve a informar-se, que està interessat a fer algun dels cursos que fem aquí.
0: El centre manté una oferta formativa àmplia amb estudis de català, castellà, anglès, informàtica, ensenyaments instrumentals, educació secundària i preparació de proves d'accés. En el cas de les persones que s'incorporen per primera vegada, se'ls ofereix una atenció individualitzada per conèixer les seves necessitats i orientar-les cap als estudis que millor s'adapten al seu perfil. Segons explica el professor Àlex Carretero, el centre treballa amb grups reduïts i una atenció personalitzada i també ofereix itineraris que permeten combinar diferents disciplines.
1: Sí que és veritat que aquest perfil, aquest tercer perfil del que parlàvem, sí que és un perfil que ve una miqueta perdut, sí que necessita més ajuda, més guia, i nosaltres doncs, ho intentem fer el major part que sigui atractiu, sobretot que sigui atractiu per a ells. Aleshores, què fa l'escola perquè sigui atractiu? Grups reduïts, que això ja ho parlàvem quan vam parlar de la preinscripció, atenció personalitzada, una acollida molt propera per part del professorat que tenim aquí, i a més estem treballant, ja no és el primer any que ho fem, estem treballant amb packs d'ensenyament. Això què vol dir? Que, per exemple, gent que ha de preguntar informàtica, se li ofereix la possibilitat, de forma gratuïta, d'afegir-li, per exemple, un curs d'anglès.
0: Després del període de preinscripció del juny, el centre continua rebent noves consultes i peticions de matrícula. Carretero destaca que hi ha un degoteig constant de persones interessades a formar-se i que especialment les noves demandes corresponen a persones nouvingudes que busquen cursos de català i castellà.
1: I pel que fa a previsió de matrícula, home, portem un parell de dies, tampoc et puc fer una valoració gaire acurada, però sí que és veritat que tenim un degoteig de gent. La majoria de la nova matriculació que tenim és aquest perfil instrumental d'alfabetització que venen a buscar català i castellà, sobretot, i la resta d'ensenyaments, doncs, mica en mica anem omplint els grups. Avui en dia els grups encara estan a mig omplir, per tant, no hi ha cap problema. Si hi ha gent que escolta això, que passi per l'escola, que estem oberts i que hi ha places, que no pateixin.
0: El Centre de Formació de Persones Adultes de Mollet compta actualment amb uns 650 alumnes i gestiona prop de 800 matrícules cada any. Les persones interessades poden informar-se i formalitzar la matrícula al centre situat al carrer Roger de Llúria 47 fins al pròxim 10 de setembre, malgrat que l'escola té sempre en funcionament la matrícula oberta.
2: Mollet al dia, els esports.
0: El pavelló de Canarimón ha estrenat aquest estiu un parquet renovat després de les actuacions de millora executades a la pista esportiva. Els treballs han inclòs la substitució de diversos trams que presentaven un estat deficient, el poliment integral del paviment, el repintat de les línies esportives i l'aplicació d'una nova capa de vernís. El regidor d'Esports, Leo Conde, ha explicat que la intervenció ha permès renovar les peces de parquet més malmeses i actuar posteriorment sobre el conjunt de la pista.
3: El que hem fet ha sigut arreglar el parquet, no? I amb això el que hem fet és millorar la qualitat, el que sempre parlem, no? Millorar la qualitat i la disponibilitat per a les entitats i els esportistes, no? El que s'ha fet allà és, degut a les pèrdues d'aigua que va veure, o intents de goteres i tot això, hi ha un nou parquet que estava molt deteriorat. I aleshores el que hem fet ha sigut canviar totes aquestes peces que estaven molt deteriorades. L'han canviat i a més el que hem fet ha sigut polir tot el parquet, tornar a organitzar el parquet i pintar. Aleshores, si passeu d'allí per veure, la instal·lació ha quedat com a noves, no? I és una instal·lació ara magnífica. Ha quedat molt bé per poder practicar futbol, bàsquet o qualsevol tipus d'activitat física.
0: L'actuació dona resposta a una reivindicació que s'havia mantingut durant els darrers anys, especialment per part de la Unió Futbol Sala Mollet, un dels clubs que més utilitza aquesta instal·lació. La renovació del parquet arriba després d'haver resolt un dels problemes que afectava el pavelló, que eren les goteres provinents de la coberta. Segons Conde, abans d'actuar sobre la pista, mesos enrere es va treballar la impermeabilització del terrat, una intervenció que ha permès posar fi a aquestes filtracions. Les actuacions s'emmarquen en el procés de millora contínua de les instal·lacions esportives municipals amb l'objectiu d'oferir espais de més qualitat. De fet, tal com explicàvem aquesta setmana, una de les altres actuacions en equipaments esportius municipals són les obres de renovació del paviment de la pista municipal poliesportiva de la plaça de la República. L'actuació consisteix en la substitució de l'actual paviment de formigó per un nou revestiment de resines sintètiques antilliscants i de colors. Aquesta millora permetrà adequar l'espai i afavorir una pràctica esportiva més còmoda i segura.
3: Aquesta serà la fase, que durant més o menys 3 setmanes, el que se farà la intervenció del terra, no? El terra ara mateix és ciment, i el que farem serà una resina sintètica antilliscant, que això millorarà la qualitat i per a la pràctica de l'esport, no? Que és la nostra intenció.
0: Amb tot, l'objectiu és que amb l'Ajuntament volen que a la llarga la ciutat pugui ser com un gimnàs, i és que cada cop hi ha més esportistes que fan esport al carrer sense pertànyer a cap entitat i que utilitza els equipaments que hi ha. Més endavant, l'Ajuntament té la voluntat de continuar ampliant les instal·lacions de calistènia i crear nous espais perquè la gent gran pugui practicar esport. I canviant de tema, però relacionat també amb els esports, dir-vos que el Camp Municipal de la Zona Sud de Mollet acull aquest dissabte, 5 de setembre, la 14a edició de la Molletense Cup, un torneig de futbol base organitzat per la Molletense, que enguany està dedicat a la categoria prebenjamí. La competició començarà a les 9 i acabarà a les 2 i reunirà alguns dels clubs més destacats del futbol català. Entre els equips participants hi ha el Girona, el Barça, el Cornellà, el Sant Andreu, el Mercantil, l'Andorra o també la mateixa Molletense. Més enllà dels resultats esportius, el torneig vol fomentar valors com la passió pel futbol, l'amistat, el respecte i la convivència entre els més petits. La Molletense Cup compta amb el suport de l'Ajuntament de Mollet i també de l'Hotel Ibis pel desplaçament que hi faran diversos equips.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. Comencen les obres d'asfaltatge i millora del clavegram al carrer Berenguer III de Mollet. Els treballs tindran una durada d'un mes i es farà per fases. I l'Hospital de Mollet ha estat inclòs entre els 250 hospitals més sostenibles del món en el rànquing de Newsweek. I l'Escola d'Adults a Mollet obre el període de matrícula per al proper curs. I el pavelló de Canarimón ha estrenat aquest estiu un parquet renovat, s'han substituït diversos trams, s'ha polit el paviment i s'han repintat línies i ha aplicat una nova capa de vernís. I fins aquí l'informatiu, nosaltres ens hi retrobem el proper dilluns. Que vagi molt bé, adeu-siau.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
3: I el laboro de la càmera. Entenc que el laboro de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, al municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
1: La perdem, necessitem una transfusió ja.

passat la porta. Atenció màxima. Pot ser que el pare de la desapareguda se'ns hagi avançat. Temem que pugui anar armat. Res. Bungalow 8. Molta atenció. Ja som a lloc. Hi ha moviments al bungalow 5. Possiblement dues persones. Avancem en cobertura. L'equip Delta Joe us cobrim. Procés d'entrada autoritzat. Recordeu, protocol de seguretat.

Aquí, Alfa Bravo, presumpte sospitós detingut. Alguna pista d'on podria ser la Mònica? Veiem roba de dona a terra, taques de sang. Trobada, víctima lligada de mans i peus, a l'armari. Sembla conscient. Venim a rescatar-te. És la Mònica Esteve? Afirmativa, inspectora, confirmem identitat de la víctima. Envieu suport mèdic immediat.

0: Sembla que la pacient també comença a despertar.
1: Fantàstic, ja podeu endur-vos-la a l'hospital.
0: Iris, em sents?
2: No, a l'hospital no, falta el meu fill, l'han de trobar.
1: Iris, tranquil·la, tenim el cotxe dels sospitós envoltat. Aquest Delta endavant amb l'escorcoll i registra.
3: Alto, policia!
1: 8, merda! Molta precaució, agents, podria amagar-se a qualsevol lloc. Falsa alarma. És un sangle. Concentració, si us plau, que ens hi juguem molt. Alto, policia! Bungalows 3, res. Alto, policia! Bungalow 2, res.
0: Vaig a buscar més sèrum a l'ambulància. Vigila-la.
4: No el trobaran pas, Iris.
2: Aquí? Qui ets?
4: No em reconeixes la veu?
2: Ets tu? T'estan buscant al càmping. Com has tornat?
4: Els mags no expliquen mai els seus trucs.
2: Torna'm el meu fill. Han trobat la teva filla, ja està. S'ha acabat, has guanyat.
4: Sí que he guanyat, sí. La meva filla és viva. I a mi no em trobaran pas.
2: Ajuda!
4: Encara no ha acabat el joc per tu.
2: M'ho vas dir. Si la teva filla es salvava, també ho faria el meu fill.
4: Tens raó. El que no et vaig dir és si tu el trobaries.
2: Malparit!
4: Iris, primer haig d'escapar. El teu fill és la meva garantia de sortida. Fins sempre.
2: Ajuda! S'escapa!
0: Què passa? On és l'altre sanitari?
2: Era el segrestador! Està fugint! Han d'atrapar-lo!
0: Inspectora, inspectora, que em sent?
1: Sí, qui ets? Què passa? Està bé, Iris?
0: Tenim un problema. El segrestador no és al càmping. Era aquí amb nosaltres. Han de tornar.
1: Com? El soterrani?
0: S'ha fet passar per un sanitari.
1: No fotis. Merda. Aquí totes les unitats. Tornem al soterrani. El sospitós torna a ser allà.

0: a 20 minuts podré haver acabat.
1: On és el nen?
0: Quan sigui en un lloc segur, sabran.
1: I per què hauria de creure't?
0: Perquè l'esperança és l'últim que es perd. Oi, Iri?

0: celebrar que la Mònica respirava i alhora cridar de ràbia perquè en Pol no era amb mi. Em sentia petita, una mare amb la mirada clavada a un punt on no hi ha llum. I en aquell silenci banyat d'emissores i passos, em vaig prometre que tornaria a abraçar-lo, encara que això volgués dir trencar-me per sempre més.
1: Es confirma que han trobat la Mònica Esteve, una noia de 12 anys desapareguda des de feia més d'una setmana. Segons fonts policials, hauria estat detingut un menor com a principal sospitós del cas. D'altra banda, la policia segueix el rastre del pare de la víctima, acusat de segrest. Les autoritats han demanat col·laboració ciutadana per localitzar-lo. A més, fonts properes a la investigació apunten que hi ha sospites que la marxa voluntària de la seva dona, la mare de la Mònica, fa més de 2 anys, potser no va ser tan voluntària.

0: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
4: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.

Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Avui us vull parlar del futbol, però no del que omple portades ni del que crema tertúlies a les televisions. No, avui us vull parlar del futbol base, del que juga sota la pluja, a camps de terra, amb mitjons desaparellats i motxilles més grans que els nens. És on comença tot, on es fan els primers controls, les primeres passades, les primeres errades i, si tens sort, els primers valors. I dins d'aquest univers d'entrenaments a les 6 de la tarda, de camps amb focus intermitents i samarretes massa grans, hi ha una figura que comença a guanyar espai i que encara avui genera mirades, murmuris o comentaris. Aquestes són les entrenadores, dones que entrenen, dones que també lideren. Perquè sí, costa veure-les. No perquè no hi siguin, que n'hi ha, sinó perquè encara avui han de fer-se lloc. És un món on si manes des de la banqueta i ets home, ets un referent. Però si manes i ets dona, molts et miren com si t'haguessis perdut pel camí. I és que encara hi ha qui es sorprèn quan ve una dona dirigint un equip infantil. Encara hi ha pares que dubten, però aquestes entrenadores fan, treballen i demostren que no cal tenir veu greu per fer-se respectar el vestidor. Estan canviant el futbol, perquè no només ensenyen a fer controls o a tirar corners, ensenyen valors, ensenyen que el respecte no entén de gènere, que el lideratge no porta bigoti i que el futbol és millor quan és de tothom. Potser no surten els diaris, potser no cobren el que haurien, però sabeu què? Estan sembrant el futur. I el futbol del futur, si vol ser millor, també haurà de parlar en femení. Aquesta setmana hem volgut parlar amb algú que representa moltes coses alhora. Esport, formació, lideratge i resistència. Perquè sí, encara que sembli mentida, l'any 2025 ser dona i entrenadora en el futbol base continua sent un petit acte de valentia. Ella, si l'equip que entrena guanya, no sortirà als titulars, però cada setmana dirigeix, ensenya, corre, anima i, si cal, també aguanta comentaris. El seu lloc és al camp, amb el xandall posat i el cap ben clar, formant infants, creant equips i trencant barreres. Ens ha vingut a veure la Judit Marc, jugadora i ara també entrenadora. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Fa més de 20 anys que jugues, però recordes com van ser els teus inicis?
1: Doncs, de fet, no vaig poder començar en el futbol, doncs perquè en aquell moment doncs, no hi havia tot el rebombori que hi ha ara amb el tema del futbol femení. Llavors vaig haver de començar amb el bàsquet, però el meu pare va insistir una mica a veure si algun club podia agafar alguna noia i vaig començar al Nàstic de Tarragona, compaginant bàsquet i futbol, i quan ja vaig veure que el futbol era el que més m'agradava, doncs ja em vaig tirar de cap només al futbol. Sempre he jugat amb nois, fins a l'ESO, més o menys, primer d'ESO, que vaig anar a un altre club on hi havia un equip de noies amateurs, és a dir, que me doblaven l'edat quasi algunes, però bueno, jo tenia ganes de jugar, m'ho passava bé i en aquell mateix any ja vaig fer el canvi i ja vaig jugar amb amateurs.
0: Quina era la situació del futbol femení al territori?
1: Jo particularment no coneixia el futbol femení com a tal. Clar, només hi havia nens jugant. Com a molt coincidies amb alguna noia, amb algun altre equip, però de fent el meu equip n'hi havia una, érem les dues úniques, i jugar contra noies, només recordo que hi havia una noia a la Salle de Reus, per exemple, o equips molt puntuals.
0: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení potser és més tècnic. Això realment és així, que tu que has jugat amb els dos?
1: Jo crec que depèn una mica de l'edat. Sí que és veritat que en el futbol 7, futbol formatiu, diguem-li, això depèn molt del físic de cada persona. Ara conec la fisonomia de nois i noies, per exemple, i en l'edat de futbol formatiu els nens i les nenes poden tenir diferents estatures, diferents pesos. Sí que és veritat que, i més ara vist com a entrenadora, que quan arribes a cadets juvenils, doncs aquesta diferència física es nota.
0: No sé si alguna vegada has rebut algun comentari desafortunat per part de la grada o per part de companys del teu equip quan jugaves amb nois.
1: Jo, per sort, he de dir que no m'he trobat mai amb la situació o no me n'he adonat, que això també seria un altre. Però sí que és veritat que bueno, ara mateix ho sents. De fet, està a punt de començar l'Eurocopa femenina de futbol i ja hi ha comentaris de... Pues vaya merda, això no és futbol... Bueno, els comentaris de sempre. Sí que és veritat que, com et deia, jo particularment no ho he rebut, però clar, hi és.
0: Mm-hmm. Has passat per diferents equips. Què t'ha portat cada un?
1: Ostres, aquesta pregunta... Mira, jo vaig començar allà al Nàstic i vaig estar encantadíssima. La veritat és que vaig estar superbé. El següent equip on vaig anar va ser la Floresta, que en el cas aquest va ser quan vaig poder fer l'impàs a futbol femení i realment a mi em va servir de molt. De fet, vaig poder tenir la sort d'anar a fer proves amb el Barça, fins i tot, des de la Floresta. Així que estic encantadíssima. També he de dir que les coses doncs, van canviant. Llavors, ara no hi ha les persones que potser em van tractar a mi i llavors doncs, ja no connecten. Després ja vam tornar al Nàstic amb un equip femení. No recordo ben bé l'any que va ser, però quan el Nàstic va estar a primera divisió hi va haver una sèrie d'ajudes econòmiques perquè tots els equips de primera divisió tinguessin un equip femení. I aquell va ser el primer Nàstic femení que hi va haver en aquella època en la que jo vaig participar. I allí ens vam juntar un grup de noies que després, quan vam marxar del Nàstic per diferents motius, ens vam anar al Camp Clar. Del Camp Clar vam acabar algunes al Cambrils, Riudoms, Tàrraco, i actualment amb bastantes noies d'aquest inicial Nàstic, que era de futbol 7 en aquest cas, estem ara a l'Icomar i jo crec que ja allí acabarà la meva carrera.
0: Jugar a futbol també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat?
1: Doncs és renunciar... Bueno, no renunciar, sinó prioritzar. Llavors, en el sentit d'amistats, per exemple, la frase típica de... Però si ja hi aniràs un altre dia a entrenar o per un partit que no vagis... Bueno, doncs per un partit que no vagi, doncs a mi sí que m'importa, doncs perquè tinc aquest compromís, perquè m'agrada, perquè ho gaudeixo. Llavors, sí que és veritat que hi ha molta gent que si no ho vius des de dins, doncs no ho entén. Com pot ser que no et puguis saltar un dia o que no et puguis saltar un entreno o que no et puguis saltar un partit... És complicat.
0: Com creus que ha evolucionat el futbol femení des de que vas començar ara?
1: Home, ha evolucionat exponencialment i jo crec que encara necessiten més evolució. Està clar que ara és molt visible a tot arreu i segurament quan jo vaig començar també era una mica visible, però no com ara. Jo crec que tots els clubs haurien d'apostar per un futbol femení. El que passa és que, clar, evidentment, doncs, hi ha menys equips amb els que competir. Si et poses a mirar les categories o els grups que hi ha de nois, no són els mateixos que els que hi ha de noies. Llavors, jo penso que s'ha d'enfocar en un esport més, no un esport femení.
0: Uh-huh. I de jugadora a entrenadora, com et definiries com a entrenadora?
1: Jo com a entrenadora estic més en la vessant de formadora. Bueno, en la meva experiència en el futbol he aconseguit jugar fins a la categoria més alta del futbol, tot i que van ser 5 minuts, però bueno, ja és estar allí. I la pressió d'estar un preferent o en primera catalana, que com he dit abans en el grup de noies, doncs, no és el mateix nivell que el grup dels nois, però jo aquesta vessant de pressió ja no m'agrada viure-la. Llavors, dins del món d'entrenadora, ara mateix em centro en els babies, que són els d'iniciació, nens i nenes de 4, 5, 6 anys com a molt, i més amb la vessant formadora. No el col·locar els nens a les posicions ja, sinó que aprenguin doncs, els valors de l'esport... que aprenguin simplement el fet de posar-se una mitjeta, de posar-se les botes, de marxar sense les botes del camp, més cosetes de la vida.
0: Uh-huh. Quan vas començar, qualsevol noia no tenia doncs, cap referent, i ara sí que és veritat doncs, que en tenim per sort. No sé si en quin moment tu comences a veure doncs, jugadores jugant i dius, vale, ara sí que tinc una referent.
1: Home, sí que és veritat que en el moment en què el Barça fa el canvi de xip i aposta 100% pel seu futbol femení, de fet, jo quan començo en el món del futbol, els equips top de futbol femení eren l'Espanyol, l'Atlètic de Madrid, crec. O sigui, era com estrany que un Barça, tan poderós que és el Barça, o un Madrid, tan poderosos que són, no tinguessin els seus equips femenins. Llavors, quan el Barça va fer la inversió, clar, en seguida... va guanyar tot, o sigui, era molt superior. El Madrid ara s'ha posat una mica les piles, però vist ara amb els 30 anys que tinc, mires a fora d'Espanya i el futbol femení està, bueno, a un altre nivell completament. Sí que és veritat, doncs, que a nivell esportiu el Barça, doncs, amb tots els diners que té, o el Madrid amb tots els diners que té, doncs, atrau moltes jugadores, però fora d'aquí el futbol femení està molt més valorat.
0: Això t'anava a dir que cal per arribar a aquesta igualtat de, per exemple, d'equips com l'Arsenal o equips que estan fora d'Espanya.
1: Al final és la inversió des de la base, que és el que una Masia, per exemple, ha sortit a la llum que les noies no hi podien anar. De fet, hi havia autobusos o taxis que venien a buscar nens per anar al Barça, en aquest cas, és el que jo conec, i no hi havia autobusos o taxis per nenes que volien anar al Barça. Crec que, si no vaig errada, ara hi ha places de noies a la Masia. O sigui, això ja és un canvi molt important que fa que les noies, ostres, ho vegin com que pot ser el seu futur.
0: I ja per acabar, parlem una mica de la situació del futbol femení a la demarcació de Tarragona. Realment, creus que els clubs aposten per la secció femenina?
1: N'hi ha que sí, n'hi ha que ho intenten i n'hi ha que no volen ni sentir a parlar. I jo, per exemple, com he comentat abans, que havíem estat al Camp Clar, érem un equip jove, amb noies que ens portaven molt bé entre nosaltres, que vam aconseguir dos ascensos seguits, ens van xutar, aquesta seria la paraula, i ara que han vist, al cap de... Això potser t'estic parlant que fa 10 anys, que ha estat donant a tenir una mica d'importància el fet de tenir un equip femení, que no sé fins a quin punt també els clubs volen tenir un equip femení perquè és la moda, que això també seria un problema. Jo espero que sigui realment perquè hi aposten, però bueno, aquest, per exemple, del Camp Clar, doncs ara vol un equip femení, doncs ja el vas tenir i no el vas cuidar, per exemple.
0: Doncs gràcies per l'estona i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la visibilitat.
0: Gràcies a totes les entrenadores per ser allà, al camp, cada tarda, per posar-hi el temps, la passió i, sobretot, la paciència, per formar infants i fer-los créixer, no només com a futbolistes, sinó també com a persones, que ja és molt més del que fan alguns que tant diuen que són professionals. Gràcies per demostrar que liderar un equip no entén de gènere, sinó de capacitat i de convicció, per aguantar mirades, silencis i comentaris que encara no haurien d'existir, i per seguir-hi, malgrat tot, amb el cap ben alt, perquè al final, el futbol base hauria de ser això, un lloc on tots i totes tinguin l'oportunitat de créixer. I per sort, amb entrenadores com la Judit, cada vegada estem una mica més a prop. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

De Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, exploradores i exploradors del planeta musical que us esteu a l'altra banda. Segurament amb ganes de fer un divertit vol de dues hores pels horitzons sonors més autèntics i engrescadors. Salutacions cordials, abraçades de Belén Lozada amb ajudes diverses i oportunes i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical que us guiarem en una nova i variada edició estiuenca. Començarem a França amb un quartet de sons colombians contemporanis, tot seguit cap a Mèxic amb el nou disc d'una banda molt bregada en els sons experimentals, jazzístics, rockers i tradicionals. Després posarem un peu al Quebec i l'altre als Països Baixos amb una fusió de sons perses i clàssics contemporanis. A continuació, cap a Suècia amb la nova obra d'un fenomenal grup de folk mundial contemporani. Després, des d'Euskadi, un projecte que reorienta sons autòctons a territoris de reggae i de dub. Seguidament visitarem Finlàndia amb un duet format per una experta acordionista i un bregat pianista. A continuació, cap a Bèlgica, amb un virtuós multiinstrumentista d'origen ghanès. Tancarem l'edició estiuenca número 70 des del Japó amb el nou treball d'una llegenda viva del gènere Miño en clau contemporània. Anem ja, doncs, amb la presentació del disc Passaje, una obra del quartet franco-colombià a Itagua, formació que transita des del Carib fins a la serralada dels Andes, passant per la costa del Pacífic, amb ritmes càlids, passats pels sedars de les músiques contemporànies, en ocasions amb aires malenconiosos i en d'altres amb l'energia pròpia dels sons del país sud-americà. Escoltarem tot seguit i sense pausa tres peces fenomenals de Passaje, el nou disc del grup Aitagua, La Contra, Dime Que Tu Quieres i Paperegoyo.

Anem amb la segona presentació discogràfica d'aquesta tercera edició estiuenca de l'any 2026. Programes que fan de pont entre les nostres 23ena i 24ena temporades. Ens traslladem a Mèxic per tastar l'11è treball d'una banda de culte. Podríem dir que fins i tot ja és llegendària. Meta Ensemble és la nova cara de Cabezas de Cera, una llegendària banda identificada des de sempre amb múltiples influències, com ara les de la música experimental, les del rock, les del jazz, la improvisació, per descomptat, i la música tradicional. Amb tot plegat, Cabezas de Cera s'han anat construint al llarg dels anys una personalitat pròpia i intransferible. La seva música és una culminació de totes les cultures, des de la tradició fins a la contemporaneïtat, amb una àmplia varietat de tècniques d'interpretació i sons de corda molt delicats i profuns, recolzats per la força del ritme. Una de les curiositats de la banda mexicana és la seva instrumentació, bàsicament composada per estris de corda, cordòfons únics fets a mà amb metall, creats pel percussionista de la banda. A tots aquests instruments, òbviament, els donen un nom propi: xarrófono, la jarana prisma, el tricordio o el bicèfono, per esmentar-ne alguns. Us deixem uns minuts amb tres perles de Meta Ensemble, el nou disc de Cabezas de Cera, A l'alba, La otra orilla i Ojos de Jade.

Posarem tot seguit un peu al Quebec i d'altres Països Baixos amb Diàlogos, una obra excelsa i singular de Constantinople, el projecte del músic d'origen iranià Kiya Tabassian i del grup de música clàssica Holland Baroque. Aquest disc s'inspira en un fet que va succeir fa ni més ni menys que 800 anys, la trobada entre Francesc d'Assís i el sultà Malik al-Kamil. És un d'aquells rars moments de la història en què el diàleg va prevaldre sobre el conflicte. El 1219, enmig del setge de Damietta, a Egipte, durant la cinquena croada, els exèrcits suposats ja s'enfrontaven quan Francesc, descalç i desarmat, va creuar les línies enemigues. Volien taular una conversa en lloc de la batalla. Va ser portat davant de Malik al-Kamil, un governant conegut per la seva hospitalitat i saviesa. Aquesta trobada es va convertir, encara vàlida en els nostres dies, en un símbol del diàleg interreligiós i cultural. Ben oportú, doncs, en aquests temps convulsos que corren, el disc Diàlogos de Constantinople i Holland Baroque, que, a banda d'una significació lloable, conté composicions sublims com les tres que escoltarem tot seguit i sense pausa: Echoes of the Throne Room, Frate Vento i Lauda.

Marxem ara cap a Escandinàvia, concretament cap a Estocolm, la capital sueca i bressol de Fagelrock. Un grup de sons d'inspiració tradicional de múltiples cultures presentats en formats ben contemporanis. Banda a la qual coneixem des de fa anys i que us mostrem cada cop que editen un nou àlbum, ja que estem convençuts de la seva gran qualitat i del seu bon criteri a l'hora de composar peces amb les característiques abans esmentades. Fagelrock han anomenat Cantata el seu nou treball, un disc que els serveix, a més, per celebrar els seus 20 anys d'història. Aquest projecte, fundat l'any 2006 pel guitarrista Peter Brundle, té membres de diverses procedències, fet que els proporciona aquesta visió panoràmica que facilita la creació de cançons que es poden remetre a diversos racons del planeta. Durant aquestes dues dècades, per Fagelrock hi han passat músics de Suècia, Iraq, Brasil, Finlàndia, Hongria, Uruguai, Kurdistan, Iran, Sèrbia, Afganistan, Mèxic, Palestina i Xile. Poca broma amb la col·lecció d'influències d'Estocolm. Els gaudirem amb quatre peces fabuloses de cantata: Aremu, De Vantande, Sjömansvisa i Berget Rodensjön.

Seguim fent camí, ara des d'Euskadi, amb un nou projecte que arrenca amb un àlbum homònim d'allò més singular. El duet Errimin és una proposta musical d'estudi de directe format pel cantant Iker Beñaran, alias Beñarancs, i pel productor Asier de l'Àlamo, alias Pinya. Artistes que interpreten i reinterpreten i actualitzen el cançoner popular d'Euskal Herria des d'una òptica reggae. Més que una simple fusió d'estils, Errimin plantegen una relectura contemporània de cançons que formen part de la memòria col·lectiva de la seva terra. El reggae apareix com un vehicle per tornar a posar en circulació un repertori popular des d'una altra sensibilitat rítmica, estètica i emocional. Un exercici que veiem sovint arreu del planeta, que cerca adaptar aquestes tradicions musicals autènticament populars als sons dels nostres temps, fórmula ja consagrada com a útil per enganxar nous públics als sons ancestrals. Al marge d'això, cal dir que el treball de producció i arranjaments de Errimin és de gran qualitat, tant des del punt de vista de la vessant contemporània com el de la vessant tradicional. Us deixem uns minuts amb tres peces fenomenals del debut homònim del duet basc, El Queta, Mendiangora i Agurra.

Anem ara cap a Finlàndia, un país on és molt habitual veure que grans músics que treballen en múltiples projectes es trobin en espais col·laboratius que solen donar fruits ben sucosos. En ocasions aquests encontres són puntuals, però d'altres tenen una vida tan llarga com la carrera artística dels seus protagonistes, com seria el cas que avui ens ocupa. Dues llegendes de l'escena musical finesa, l'acordionista Maria Kalaniemi i el pianista Timo Alakotila, celebren el 35è aniversari del seu duet. El seu nou àlbum, titulat Morgon Dimma, es va publicar el passat mes de maig, un disc que no escatima amb la sensibilitat, la brillantor o la intensitat emocional. Maria Kalaniemi i Timo Alakotila ocupen un lloc únic i valuós en el món de l'exploració i l'expressió musicals. Són ànimes bessones que composen, arrangen, toquen i interpreten junts, captivant el públic amb les seves línies musicals distintives i convincents. Per celebrar la seva llarga col·laboració, el duet va fer temps a les seves atapeïdes agendes per entrar a l'estudi i gravar una col·lecció de melodies fabuloses, algunes de les quals compartirem tot seguit amb vosaltres. Us deixem uns minuts amb tres perles del Morgon Dimma, el nou disc de Maria Kalaniemi i Timo Alakotila, Likonskan, Metsäkukia i Polska 2026.

Canviem radicalment de registre, tot traslladant-nos a l'inabastable univers de les músiques africanes contemporànies amb inspiració tradicional. El cantant i multiinstrumentista especialitzat en el sepereu waganès Nana Osei Tum Barima ha editat enguany el seu àlbum de debut,

Journey of to the Unknown, una obra profundament personal construïda sobre els fonaments existencials generats per la seva emigració de Ghana a Bèlgica, pel paper de la seva família en la defensa de les antigues tradicions musicals i per la seva maduresa personal. Arrelat en ritmes tradicionals ganesos com el Kunduma i el Nuom Kro, però ampliat a través de col·laboracions amb figures de l'escena musical belga com el bluesman Roland Van Kampenhout o el sitarista Nicolas Mortelmans. Journey to the Unknown se centra en la narració acústica íntima de Nana, alhora que s'obre el nou paisatge musical que l'envolta en terres europees. Al centre de tot plegat hi ha el Seperewa, l'antic llaut arpaganès, transmet a través del llinatge de Nana, que ell honra i remodela. Nana Osei Tum Barima assegura que ell manté la tradició, però a la seva manera. Us deixem una estona amb tres delícies de l'òpera prima del ganès establerta a Bèlgica, Empaebo, Owea i Moni.

Per tancar el programa d'avui, tornarem al terreny dels artistes innovadors. En aquesta ocasió, hi ha un altre cop de timó important des del Japó. Till the Raven Rise at Dawn és el títol traduït a l'anglès del segon àlbum de Remo Nakanishi, un músic singular que amb el seu debut ja va entrar de ple en l'empori dels músics contemporanis que transiten per nous camins, partint del minyo, la música tradicional nipona. La producció i els arranjaments del nou disc de Nakanishi han estat obra d'Agata, artista brillant a la que vam descobrir fa poc més de 2 anys com a membre del brillant duet Suzume no Tears. La irrupció postpandèmica de Remon, o les mateixes Suzume no Tears, han suposat una volta de rosca en moda contemporània a les atàviques tradicions sonores de l'illa del sol naixent. Un exercici, sens dubte, necessari. Diríem que inevitable en el país del món on més contrastos es veuen entre l'anhel de conservar les tradicions i el d'anar un pas per endavant de la majoria a l'hora d'obrir nous camins. Us deixem fins al final del programa amb algunes peces de Till the Raven Rise at Dawn, el nou disc de Remo Nakanishi, Tanto Bushi, Yato Kose, Ineage, Uta i, si queda temps, Yamada Hanya. Ens trobareu a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

reflector dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.